0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona a les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
1: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
0: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
1: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
0: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
4: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
3: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
4: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

0: 107.9.
1: Omplim el buit de la nit. Ràdio Abrera, 107.9 FM.

0: Ràdio Abrera. Són les 3.
1: Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. Solo te pido por última vez. Amb tots els èxits del panorama nacional.

0: Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
1: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
0: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. Són les 4.
1: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
2: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Ràdio Abrera, 107.9 FM.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
1: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
0: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
1: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
0: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: 2 hores 100% música. 100% energia.
1: 100% energia.
0: 100% tu.
1: 100% tu.
0: La teva banda sonora de mitja setmana. Només a Ràdio Brera.
2: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona. La que t'agrada. La que et fa vibrar. Music. Amb en Jordi Bullet.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Mufasa, you know we finally here, right?
4: Well,
3: it's Friday.

No és enveja, és una denúncia conscient. Aparten de l'ambient si no el segueixes la corrent. Grups que es mantenen sense que ho demani la gent et faran el pack perquè els contracti l'Ajuntament. Els escenaris haurien de ser pels artistes, no per empreses que utilitzen artistes per guanyar divises. La qualitat no prima ni les cares visibles, importa el producte. I tu no ets important.

0: Val.
1: A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
2: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
1: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
2: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

0: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
1: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
0: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Els èxits de sempre sonen a Ràdio Abrera.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Obrera, la música que t'agrada.
1: Ràdio Obrera, són les 6.
2: Serveis informatius de Ràdio Obrera. Tot el que passa a prop teu.
3: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
2: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
3: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
4: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.
5: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
6: Rumore químico, científico, sintético.

0: No pots viure sense Ràdio Abrera?
1: Descarrega la nostra app al teu mòbil o tauleta i escolta'ns a qualsevol moment.
2: I si ho prefereixes,
1: estem al 107.9 de la FM i radioabrera.cat. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
1: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
0: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
1: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
0: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Será la despedida que canta.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 7, us parla Maria Lara. Dia decisiu avui pel que fa als decrets en matèria d'habitatge. El govern espanyol rebutja retirar-los, tal com reclama Junts, i defensa que inclouen mesures per frenar l'especulació, els fons voltor i els desnonaments. Junts ha anunciat que hi votarà en contra si no es retiren i es redacta un nou text. Amb els 7 vots en contra de Junts, el primer decret no podria tirar endavant, mentre que el segon encara té menys suports. Els decrets inclouen la protecció davant dels desnonaments, la regulació dels joguers de temporada, la prohibició de compra d'habitatges per part de fons voltors i la pròrroga de 2 anys dels contractes de lloguer. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, demanava als grups que deixin de banda la seva ideologia.
3: Y por tanto, lo que le pido al Congreso de los Diputados y también a los grupos parlamentarios es altura de miras para convalidar los decretos en la sesión de mañana. Pido, en definitiva, que dejemos a un lado de la ideología, que dejemos a un lado las confrontaciones partidistas y que nos centremos en una cuestión que es de pura humanidad.
2: Paral·lelament, l'acampada per l'habitatge a plaça Catalunya-Barcelona ha crescut fins a unes 200 tendes, després de sumar-s'hi també el sindicat de llogateres. I el risc de pluja torrencial s'ha ampliat a 5 comarques del sud de Catalunya amb avisos de perill màxim: al Montsià, al Baix Ebre, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i també al Baix Camp. S'hi poden superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i acumular fins a 200 litres al llarg de l'episodi. Les pluges ja han provocat inundacions a Tortosa i Santa Bàrbara i els bombers han fet fins a 80 serveis, una vintena per inundacions al Baix Ebre. Protecció Civil ha enviat avisos, és alert i demana extrema la precaució en els desplaçaments. A més, també diversos municipis han suspès les classes i les línies R14, R15, R16 i RT1 han acumulat retards per les afectacions del temporal. Pel que fa a les carreteres, també continuen afectades la C12 a Tortosa, la T1025 i la TB-3421 a Mas de Barberans i també la T331 a Santa Bàrbara. A banda, pel que fa a la resta d'afectacions en la mobilitat, un camió avariat a la TB-7044 a Montblanc deixa la via tallada entre la Riba i Farina, i una altra varia, en aquest cas, a la 2 Esparreguera, deixa la sortida 580 tallada en sentit Lleida. I la campanya de vacunació contra la grip i la Covid començarà aquest dilluns 5 d'octubre de manera esglaonada i prioritzant els col·lectius més vulnerables. A partir del dilluns es podran vacunar els residents en residències, els majors de 80 anys, les embarassades, els infants de 6 a 4 mesos i el personal sanitari i sociosanitari. El 26 d'octubre s'obrirà als majors de 60 anys, grups de risc i també professionals de serveis essencials. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
4: ¿Qué hora son, mi corazón?
5: Hora 23.
6: Te lo dije bien
7: clarito. Permanece a la escucha.
5: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
8: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
9: 11 de la noche en San Salvador, en El Salvador.
10: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.
11: That's right.
12: Big Friday on Air.
13: Que alguien saque a bailar a la morocha. Ja no somriem, s'arregla tot.
12: Els dimecres de 7 a 8 de la tarda.
14: Oh, I'm done hiding, now I'm shining like a party.
12: Big Friday on Air, a Ràdio Abrera.
15: A Ràdio Abrera.
16: A Ràdio Abrera.
17: A Ràdio
16: Abrera.
17: A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi.
12: Fórmula 107.9.
18: By the rivers of Babylon.
17: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80,
12: 90, 2000 i d'avui
17: a Ràdio Abrera.
19: I just want you to know.
17: música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Obrera, Fórmula 107.9.

Jo trio Ràdio Brera. Trio la seva varietat musical. Trio la informació més propera i la que més m'interessa. Trio l'oportunitat d'anunciar-hi el meu negoci. Trio marcar la diferència. Ràdio Brera. Tria-la.

0: se puede querer.
1: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
2: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
1: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11:00 a 2:00 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
2: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
1: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
3: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
4: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
5: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
4: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
3: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Obrera, la música que t'agrada.
1: Quiero volver a enamorarte mil veces, todos los días.
2: Ràdio Obrera.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Precaució avui per les fortes pluges. Protecció Civil ha enviat un nou alert al Baix Ebre i al Montsià per alertar del risc d'inundacions i demanar a la població que no surti a l'exterior ni faci desplaçaments. Les pluges han provocat inundacions urbanes i incidències durant la nit, sobretot a Tortosa i Roquetes, i els bombers han atès 50 avisos en aquestes dues comarques entre les 11 de la nit i les 6 del matí. El 112 acumula també 242 trucades per 169 expedients i hi ha trams tallats de la C-12, la T-10-25, la TV-34-21 i també la T-331. El Meteocat manté un avís de risc màxim de 6 sobre 6 perquè es poden superar els 90 litres per metre quadrat en 3 hores. I pel que fa a la resta d'afectacions en la mobilitat, un camió avariat a la TV-7044 a Montblanc deixa la via tallada entre la Riba i Farena. Una altra avaria, en aquest cas a la 2 a Esparreguera, deixa també la sortida 580 tallada en sentit Lleida. I en clau política, dia decisiu avui pel que fa als decrets en matèria d'habitatge. El govern espanyol rebutja retirar-los, tal com reclama Junts i defensa que inclouen mesures per frenar l'especulació, els fons voltor i els desnonaments. Junts ha anunciat que hi votarà en contra si no es retiren i es redacta un nou text. Amb els 7 vots de Junts en contra, el primer decret no podria tirar endavant, mentre que el segon encara té menys suports. De fet, l'acampada per l'habitatge a Plaça Catalunya ha crescut fins a unes 200 tendes, després de sumar-s'hi també el sindicat de llogateres ahir. Avui ja ha prevista, de fet, una manifestació organitzada pel sindicat a les 11 del matí davant la seu de Junts a Barcelona en protesta precisament de la seva decisió de vot respecte als decrets. I unes 600 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat a Barcelona amb motiu del 9è aniversari de l'1 d'octubre. La mobilització convocada per l'ANC, el CDR i l'Assemblea de Joves ha sortit des de plaça Urquinaona i ha acabat davant la prefectura de la Policia Nacional a Via Laietana. Durant el recorregut s'han sentit proclames independentistes i contra l'Estat i s'han cremat també banderes espanyoles. Davant la prefectura, alguns manifestants han llençat també pedres i petards contra les tanques i les furgonetes dels Mossos d'Esquadra. I dos agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits aquesta nit després d'un intercanvi de trets al barri de Camperallada, Terrassa. Els agents perseguien presumptament un grup de lladres especialitzat en assaltar camions de mercaderies en àrees de servei. Durant la persecució s'ha produït el tiroteig en què els dos guàrdies han patit ferides. Els Mossos d'Esquadra, a través de la Divisió d'Investigació Criminal, s'han fet càrrec de les diligències i la investigació encara continua oberta. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
5: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
6: Bon dia. Abrera, municipi que cuida. En marxa una nova edició de l'espai d'acompanyament familiar La Llavor, amb el qual s'ofereix acompanyament professional i un punt de trobada on poder fer tribu entre famílies que es troben en l'etapa de criança del primer any de vida dels seus nadons. L'alcalde d'Abrera, Jesús Navarro, acompanyat de la regidora d'Infància, Arantxa Galofré, i la tècnica d'Igualtat, Esther Reales, han visitat aquest divendres 25 de setembre passat el nou grup d'aquest espai per tal de donar la benvinguda a les famílies que s'hi han apuntat per realitzar aquest acompanyament familiar. Des dels serveis d'Infància i d'Igualtat de l'Ajuntament d'Abrera es continuen oferint espais de suport i acompanyament a les famílies amb infants de 0 a 12 mesos. Sota el nom de La Llavor s'ofereix acompanyament professional i un punt de trobada on poder fer tribu entre famílies que es troben a l'etapa de criança del primer any de vida dels seus nadons. Enguany s'han posat en marxa dos grups. El primer es va realitzar durant els mesos de març, abril i maig, mentre que el segon ha començat aquest divendres 25 de setembre passat amb un total de 10 sessions fins al 4 de desembre. Els temes que es tracten en aquestes sessions són, entre d'altres, les necessitats dels nadons en cada etapa evolutiva, evolució en el creixement dels nadons, descoberta de l'entorn, jocs i material, paper de l'adult, recursos i propostes de petits jocs, cançons vibracions i massatges, el contacte i l'aferrament segur i el vincle, comunicació amb el nadó, mirada i paraula, la son i el plor del nadó, les visites al pediatre, la lactància materna i artificial, la corresponsabilitat en les cures, la criança i la llar, el postpart, vivències dels referents i dels nadons o la relació amb la família. Podeu consultar tota la informació sobre la llavor als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
5: Abrera Informació. Promoció econòmica.
6: Des de l'Ajuntament d'Abrera es continua apostant per la formació com una eina clau per afavorir l'ocupabilitat i la qualificació professional de la ciutadania, oferint accions formatives adaptades a les necessitats del mercat laboral. En aquesta línia, el Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera té obert el període d'inscripcions per a dos cursos que s'iniciaran al setembre. D'una banda, el curs de neteja d'instal·lacions que s'adreça a persones inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Aquest curs té com a objectiu proporcionar els coneixements i les competències necessàries per desenvolupar tasques de neteja i manteniment d'espais i equipaments, millorant així les oportunitats d'inserció laboral de les persones participants. La formació es durà a terme el 30 de novembre en horari de 9 a 2 a les aules del Departament de Promoció Econòmica. De l'altra, també estan obertes les inscripcions pel curs de vetllador o vetlladora escolar que s'impartirà el dimarts 13 d'octubre, adreçat a persones aturades majors de 18 anys inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera i que disposin del títol de monitor o monitora de lleure o d'una formació relacionada. Les persones que el cursin podran aprofundir en aspectes com les funcions i responsabilitat del vetllador o vetlladora, els principis de l'escola inclusiva, les diferents tipologies de necessitats educatives especials, les estratègies d'acompanyament a l'alumnat i les tècniques bàsiques de prevenció d'accidents i suport a l'autonomia personal, entre d'altres. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció o demanar més informació al Departament de Promoció Econòmica, ubicat al Mercat Municipal, primera planta, al carrer de Martorell número 20, trucant al telèfon 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. L'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 2:45 a 7 de la tarda.
5: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
2: A Abrera gaudim dels patis oberts, un espai per fer esport, jugar i compartir temps en família.
3: Cada dissabte a la tarda de 4 a 8 i cada diumenge al matí de 10 a 2, el pati de l'escola Ernest Lluc obre les portes amb accés lliure i personal esportiu de suport per ajudar, orientar i dinamitzar activitats.
2: Hi trobaràs una gran pista poliesportiva amb cistelles i porteries i una zona de jocs infantils i sorral, en un entorn segur i accessible per practicar activitat física, divertir-te i relacionar-te amb altres infants, joves i famílies.
3: L'accés al pati de l'escola Ernest Lluc es fa pel carrer d'Antonio Machado. Recorda que, en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. I consulta els horaris especials durant les vacances escolars a abrera.cat i a les xarxes socials municipals.
2: Patis oberts d'Abrera. Vine, participa i gaudeix de l'oci i l'esport en comunitat.
7: T'hi esperem.
5: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.
8: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia.
9: Solo te pido por última vez.
8: Amb tots els èxits del panorama nacional.

0: Molt bon dia, divendres 2 d'octubre. Encarem l'últim dia laborable de la setmana amb la mirada posada també en el cel. Continua activada l'alerta del Pla Inuncat. Avui estarem especialment pendents de les Terres de l'Ebre, on encara es poden registrar pluges fortes. Mentrestant, posem marxa aquest divendres amb música, informació i 5 hores per endavant per compartir plegats. 9 dies després dels desnonaments de Mari Carmen Abascal, del desnonament de Mari Carmen Abascal del pis on vivia gairebé tota la seva vida al barri madrileny del Retiro, està previst que el Congrés dels Diputats voti avui divendres els dos decrets sobre habitatge, batejats precisament com a decrets Mari Carmen, que el govern espanyol ha aprovat aquesta setmana. Si durant els darrers dies hi ha hagut incertesa sobre si la Cambra Baixa aprovaria els dos decrets, aquest dijous a la nit aquesta possibilitat es va allunyar després que Junts demanés la retirada. La formació sobiranista, que amb una abstenció hauria permès l'aprovació del primer dels decrets, va demanar a Pedro Sánchez que retiri els decrets per continuar negociant. Una opció que el govern espanyol va rebutjar en un comunicat prop de la mitjanit. Tot plegat, fa molt difícil que els decrets s'acabin aprovant avui divendres. Les pluges torrencials registrades aquesta nit i matinada de dijous a divendres han deixat registres d'acumulació d'aigua importants, sobretot a les Terres de l'Ebre i al nord del País Valencià, tot i que per ara no hi ha constància d'incidències importants. Aquest divendres al matí, Protecció Civil acaba d'enviar un nou avís exalert al Baix Ebre i al Montsià per risc d'inundacions importants. Demanen a la població que eviti els desplaçaments i no surti a l'exterior. En cas que l'aigua inundi els habitatges, recomanen refugiar-se en les plantes superiors. A Mas de Barberans, al Montsià, s'han acumulat 221 litres per metre quadrat en les últimes 24 hores. I a Tortosa, 149 litres per metre quadrat. En aquesta localitat hi ha hagut inundacions importants a la zona urbana. Un altre dels registres més importants ha estat el d'Alcanar i les cases d'Alcanar, amb 192 litres per metre quadrat fins a 7:45 del matí d'avui divendres. Els barrancs que reben l'aigua del massís dels Ports i de la Serra del Montsià baixen molt plens i el barranc de Palós s'ha desbordat al seu pas per Santa Bàrbara al Montsià. Fins les 3 de la matinada, el telèfon d'emergència 112 ha rebut 224 trucades per les fortes pluges. La comarca amb més avisos ha estat el Baix Ebre amb 77 trucades. En les últimes hores, els bombers han rebut 50 avisos al Baix Ebre i al Montsià, la majoria per inundacions a baixos, problemes de mobilitat i incidències elèctriques. I atenció, perquè els Mossos d'Esquadra investiguen un nou tiroteig a Catalunya. Ha passat la nit d'aquest dijous i ha deixat dos guàrdies civils ferits a Terrassa. Els atacants estan fugats. La policia catalana està buscant un grup de 4 o 5 persones que han obert foc contra els agents de la Guàrdia Civil i que després han fugit. Els guàrdies civils anaven de paisà i estaven seguint per l'AP7 els membres d'una banda criminal que, presumptament, assalten botigues i camions de mercaderies. Els delinqüents s'han conduït fins al barri de Camparellà, de Terrassa. I un cop allà els han emboscat. Diversos homes han rebut els dos policies a trets, fent servir pistoles, una escopeta i un matxet. Segons algunes informacions a la qual hem tingut accés, un dels agents que està en estat greu, ingressat a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, ha rebut dos trets a l'abdomen, un a la cama i un altre al braç. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos ha assumit la investigació del tiroteig i la Guàrdia Civil hi col·labora. L'objectiu és determinar la cronologia dels fets, per què es va produir el tiroteig, identificar i localitzar els tiradors. Informació més propera, la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell ja prepara una nova edició de la Setmana de la Lactància Materna, que se celebrarà del 19 al 23 d'octubre en diferents municipis de l'àrea de referència de l'hospital. La inauguració tindrà lloc el diumenge 18 d'octubre a la plaça de l'estació de Masquefa. La cantant de Sant Esteve Sesrovires, Rosalía, rebrà el Premi Billboard Saló de la Fama 2026 en un reconeixement d'una carrera extraordinària definida per la innovació musical, una visió artística singular i una influència que ha transcendit gèneres, idiomes i fronteres. Ho ha anunciat la cadena Telemundo i Billboard. Serà el 22 d'octubre a Miami. Temperatura 20 graus.
1: A Ràdio Obrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
0: Un dels noms que més ha fet créixer el pop urbà llatí, des de Venezuela, Dani Oceans, ens porta aquest caramel suau enganxat.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
2: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
1: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
2: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
1: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
2: Demana cita al 609 52 23 24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
5: Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. Solo te pido por
6: un tema. Doncs sí, som la fórmula perfecta per començar el dia, també del d'aquest divendres. Per cert, que tenim un vehicle avariat, l'autovia 2 a Esparreguera, sentit Lleida, la sortida 580 tallada. Cori.

t'agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

Dos quarts de nou del matí. Som a les portes d'un cap de setmana de temps inestable en què continuarà la pluja a moltes comarques. On s'espera més aigua és a les comarques del sud, on durant les últimes hores s'han superat els 70 litres per metre quadrat. Hi ha alerta per pluges intenses. Aquest divendres hem començat la jornada amb pluja sobretot al Montsià i al Baix Ebre, que es mantindran de manera continuada durant tota la jornada. Al matí també s'esperen alguns ruixats més dispersos a Ponent i a la tarda s'estendran per les comarques de la Catalunya Central, el Pirineu, el Prepirineu i sectors del prelitoral. Hi ha avisos per intensitat i acumulació d'aigua, sobretot en aquestes comarques del sud, on les pluges seran més persistents. Precaució amb la crescuda sobtada de rius, de rieres, de torrents i de barrancs, i també amb les inundacions de baixos i carrers. Les temperatures baixaran respecte a les d'aquest dijous, sobretot a la meitat oest de Catalunya. Durant el cap de setmana es repetiran les pluges a moltes comarques. Demà dissabte, a partir de mig matí i migdia, les pluges descarregaran sobretot a la costa, al prelitoral i al sud. Amb el pas de les hores s'estendran per tot arreu. Diumenge continuarà la pluja al sud i durant el matí també a la costa i al prelitoral. Al migdia arribaran cap a la resta i a la tarda al Camp de Tarragona. Demà puja la temperatura entre 2 i 4 graus i diumenge tornaria a baixar. Ara mateix, temperatures actuals a Barcelona entre 19 i 22 graus, 20 a Tarragona, 19 a Lleida i Girona, Roses 22, Vic 17, Cunit 20, Prades i Sort 15, a Badalona 22 i a Brera ara mateix tenim 25 graus. A Brera tenim 21 graus, volia dir. I ara recuperem una d'aquelles cançons que només necessiten un segon per fer-nos cantar. La mexicana Julieta Venegas, amb el seu acordió inconfusible i una melodia plena de llum, ens proposava una invitació ben directa. Compartir camí, complicitat i vida. La cançó que ara escoltarem i recordem, Andar conmigo.

0: FM, web, app o a través del teu altaveu intel·ligent. Ens escoltis com ens escoltis. Tria Ràdio Abrera.
1: Pugem pulsacions amb una col·laboració ben recent. La porto-riquenya de la Rose uneix al colombià Ryan Castro a la Monda. Una de les novetats que està donant força i joc aquests últims mesos.

0: Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia. T'agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.
1: Chatarrero del amor.
2: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato, Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
1: Chatarrero del amor.
3: En Obramat tenemos las mejores soluciones de calefacción, calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, inserts y estufas de pellet o leña con los precios más bajos de la zona, donde compran los profesionales. Obramat.
0: ¿Vols més clients? ¿Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
0: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
0: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
0: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
5: Vinga, va, que canviem d'aire amb una proposta que barreja sentiment, carrer i molta personalitat. El Duende Callejero s'ajunta amb Chucky, amb Ben i Cásate Conmigo. Una declaració directa, sense massa voltes, d'aquelles que van al gra des del primer moment.

0: Fórmula Matí, última hora.
1: Es decreta ordre de confinament a les comarques del Baix Ebre i el Montsià per inundacions greus per les pluges torrencials. Les pluges han deixat de moment 221 litres per metre quadrat a Mas de Barberans, al Montsià, i Protecció Civil ha enviat, tal com acabem d'informar, un nou avís ex alert. Hi ha una ordre de confinament a les comarques del Baix Ebre i al Montsià. No es pot accedir a aquestes comarques, encara que avui sigui divendres, que hi ha moltes molts trasllats de cap de setmana. Doncs bé, ara mateix hi ha un avís de confinament al Baix Ebre i al Montsià. No es pot accedir ni sortir d'aquestes comarques. Intentem ampliar aquesta informació perquè ens informen que el SEM ha rebut un total de 20 alertes i 16 persones han necessitat assistència mèdica a les regions sanitàries del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, Penedès i Metrosud. Del total de persones afectades, el sistema d'emergències mèdiques n'hi ha traslladat una en estat menys greu al CAP d'Urgències de Salou. En alguns municipis del Baix Ebre i el Montsià s'han recollit més de 150 litres per metre quadrat i des de Protecció Civil reiteren les crides a la prudència i a no fer desplaçaments que no siguin estrictament necessaris. Anirem ampliant aquesta informació al llarg del matí. Per ser un apunt del trànsit, autovia A2, ara mateix tallada. La sortida 580, Esparreguera, sentit Lleida, per una avaria.
0: La informació al moment, sense esperes. Fórmula Matí.
2: Fórmula Matí. Fórmula Matí.
3: Ràdio Abrera, sempre al teu costat.
1: Seguim amb aquest punt flamenc pop tan reconeixible de melodies directes i emoció a flor de pell de Marco Flamenco, posa veu a una història d'amor intensa.

0: Ràdio Obrera arriba a tot arreu. Escolta'ns a radioobrera.cat i la nostra aplicació gratuïta. Descarrega-te-la. Sabroso!
1: Elvis Crespo posa tota l'energia del merengue i BL i afegeix el seu toc urbà. Pa bailar.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Precaució avui per les fortes pluges. Protecció Civil ha enviat un nou alerta a primera hora del matí al Baix Ebre i al Montsià per alertar del risc d'inundacions i demanar a la població que no surti a l'exterior ni faci desplaçaments. Connectem ara amb un dels punts afectats, anem concretament fins a Tortosa, on de fet acaben de rebre una ordre de confinament. David Benito, bon dia, explica'ns.
3: Bon dia, doncs sí, fa pocs minuts hem rebut aquesta ordre de confinament que se suma a les dues alarmes d'alert que hem anat rebent a partir d'ahir a la nit a la ciutat de Tortosa. Una nit complicada també a la capital del Baix Ebre, on han caigut 147 litres per metre quadrat. Algunes zones han quedat inundades i, de fet, hem vist imatges per les xarxes socials de carrers que baixaven plens d'aigua amb molta intensitat. De fet, hi ha algunes carreteres afectades, com la C-12, que a hores d'ara no es pot circular en normalitat. També hem rebut diverses apagades de llum, on la llum va bé i bé intermitentment, i tenim molts equipaments tancats. De fet, a partir d'ahir a la nit també es va donar l'ordre de confinament a les escoles que formen part de la titularitat municipal i que, per tant, avui també romandran tancats durant tot el matí.
2: Gràcies, David. Doncs estarem pendents d'aquests aiguats. Bon dia.
3: Gràcies, bon dia.
2: I, de fet, escoltem ara Sarai Roca, que és la directora del Servei Meteorològic, volíem dir, de Catalunya, on aquest matí ha explicat quina serà la previsió de les properes hores d'aquests ruixats.
4: A la zona del Baix Ebre i del Montsià, les precipitacions seran força continuades, ben bé fins a les 2 de la tarda, que fins llavors haurem d'estar molt alerta i fer un seguiment molt acurat de tot el que va passant a nivell meteorològic. També destacar-vos que al llarg de la tarda esperem que la pluja a les Terres de l'Ebre desapareixi de forma momentània. Això no vol dir que deixi de ploure a tot arreu, només a l'Ebre. Seguirà plovent en altres punts, especialment a la meitat nord del país. I aquestes precipitacions de l'Ebre es tornaran a reactivar de cara al vespre.
2: I com dèiem, les pluges han provocat inundacions urbanes, incidències durant tota la nit, sobretot, com dèiem, a Tortosa i Roquetes, i els bombers han atès 50 avisos en aquestes dues comarques, entre les 11 de la nit i les 6 del matí. A banda, també, el 112 acumula 242 trucades per 169 expedients. I avui dia decisiu pel que fa als decrets en matèria d'habitatge. El govern espanyol rebutja retirar-los tal com reclama Junts. De fet, Junts ha anunciat avui que té previst lliurar al PSOE una proposta pròpia de decret d'habitatge que serveixi de punt de partida si vol avançar cap a una resolució real, solvent i capaç d'aplicar un ampli suport parlamentari. Segons fonts de la formació, es tracta d'una proposta àmplia i tècnicament solvent que actua amb contundència contra els fons voltor i també protegeix a totes les famílies.
1: Notícies en xarxa.
5: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
6: Bon dia. Des de l'Ajuntament d'Abrera i en el marc de l'Abrera Igualitària i l'Abrera Saludable, un any més es segueix impulsant, promovent i fomentant la vida activa i saludable de la gent gran amb una nova edició de la Setmana de la Gent Gran, amb una àmplia oferta de propostes gratuïtes adreçades a persones a partir de 60 anys, amb l'objectiu d'apropar-les a les activitats que trobareu als casals de la gent gran d'Abrera durant tot l'any. Tallers, caminades, activitats lúdiques, xerrades i propostes de sensibilització. El programa inclou tallers de ceràmica i memòria, risoteràpia, un got talent, una caminada, xerrada, activitats de prevenció de l'Alzheimer, un bingo musical, un cinefòrum i un taller de mobilitat segura, entre d'altres propostes. Júlia Virtos, la regidora de Gent Gran.
7: La Setmana de la Gent Gran és la setmana en què, juntament amb entitats especialitzades en aquesta etapa de la vida, fem una mostra de diferents activitats, xerrades i tallers, on es tracten els temes que importen a la nostra gent gran. Enguany, a més, posem en marxa i us presentem dues noves activitats del programa de Gent Gran que es realitzaran durant tot el curs. Aquestes són el futbol mexicà 60 i les caminades més 60. També és el moment en què les associacions de gent gran d'Abrera fan les seves activitats que ofereixen durant tot l'any, però concentrem l'acció en aquesta setmana per tal que tothom qui vulgui conèixer el projecte de gent gran d'Abrera el pugui conèixer. És una mesura més que entomem per tal que totes les persones grans que vulguin es puguin dirigir a les activitats que desenvolupem tant al nucli com als barris i mantenir-se en xarxa i actius. Així doncs, tenim per endavant una setmana de la gent gran repleta d'activitats adaptades a tots els interessos i possibilitats, pensades en clau de gent gran i per la gent gran. I és per aquest motiu que us convido a tothom, a tota la família, a conèixer el que fem des de la gent gran d'Abrera. Esteu totes i tots convidades a la Setmana de la Gent Gran d'Abrera.
6: A continuació us detallem les activitats programades en el marc de la Setmana de la Gent Gran d'Abrera de 2026. El dilluns 5 d'octubre de 10 a 11 del matí hi haurà la xerrada sobre acompanyament i beneficis de tenir un animal de companyia a la tercera edat a càrrec de Mascot Center amb gossos i marxandatge, i de 4 a 2 quarts de 6 de la tarda s'hi farà també la xerrada El cuerpo grita lo que tú callas, mentre que el dimarts 6 d'octubre concentrarà dues activitats. Al matí de 10 a 12 un taller sobre prevenció d'Alzheimer a càrrec de la farmàcia Rocamora, i a la tarda de 17 a 18.30 un bingo musical a càrrec de la AFA. El dimecres 7 d'octubre de 17 a 20 tindrà lloc un cinefòrum amb la pel·lícula La gran Lillian Hall, també a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer d'Abrera. El divendres 9 d'octubre de 10 a 12 un taller de mobilitat segura a càrrec dels Mossos d'Esquadra. I finalment, la Setmana de la Gent Gran d'Abrera 2026 es clourà el diumenge 25 d'octubre amb la tradicional caminada de la gent gran, prevista inicialment pel diumenge 4 d'octubre, però que a causa de la previsió meteorològica es va ajornar a aquesta nova data. Podeu consultar tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
5: Abrera Informació. Esports.
6: Recordem que estan obertes les inscripcions per participar en els tercers premis de l'activitat física i l'esport local convocats per l'Ajuntament d'Abrera amb l'objectiu de reconèixer i guardonar les iniciatives i les aportacions més significatives de persones i entitats públiques o privades vinculades al municipi d'Abrera que hagin destacat pels èxits esportius assolits per la promoció de l'esport, l'activitat física o que contribueixin a enaltir i projectar l'esport de la vila d'Abrera o bé que les seves accions tinguin repercussions beneficioses per als abrerencs i abrerenques. Les candidatures de la tercera edició dels Premis de l'Activitat Física i l'Esport Local es poden presentar fins al dimarts 20 d'octubre inclòs de forma telemàtica o a través de l'enllaç que trobareu al web abrera.cat, i si necessiteu suport podeu adreçar-vos al Centre Aquàtic Municipal. Les poden presentar persones físiques o jurídiques d'acord amb el que s'estableix a les bases reguladores, les quals podeu consultar a l'enllaç que trobareu a la part inferior de la pàgina web abrera.cat. Així mateix, el Servei d'Esports hi podrà incorporar aquells esportistes, entitats o persones que no hi figurin entre les candidatures presentades i que es consideri que recullen els mèrits suficients per optar als premis convocats. Els Premis de l'Activitat Física i l'Esport Local d'Abrera es van crear amb l'objectiu de generar un punt de trobada per a la ciutadania d'Abrera i associacions esportives locals, permetent-los reconèixer i celebrar la diversitat del món de l'esport que està directament vinculat i integrat al municipi. Han de contemplar les diferents vessants de l'esport local, el rendiment esportiu, la promoció i participació en l'activitat física dels diferents sectors de la població, el foment dels valors implícits en la pràctica esportiva, en casos d'especial interès, rellevància o repercussió dins de la vida esportiva d'Abrera, es podrà atorgar mencions especials per iniciativa de la comissió qualificadora. Per a més informació podeu contactar amb el Centre Aquàtic Municipal al camp, al passeig de l'estació número 24, a l'horari d'atenció a la ciutadania, és a dir, de dilluns a divendres de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges de 10 a 2 del matí. També podeu trucar en el mateix horari al telèfon 93 770 0325 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat.
5: Abrera Informació. Esports. Entitats.
6: El dissabte 26 de setembre passat a la tarda va tenir lloc la presentació dels equips de la temporada 2026-2027 del Club Bàsquet Abrera al Pavelló Esportiu Municipal. El bàsquet continua creixent i fent comunitat a Abrera. El dissabte 26 de setembre es va celebrar la presentació dels equips del Club Bàsquet Abrera per a la temporada 2026-2027 al Pavelló Esportiu Municipal d'Abrera. L'alcalde Jesús Navarro i el regidor d'Esports i Benestar de l'Ajuntament, Jordi Moreno, no es van perdre l'esdeveniment, una jornada que posa en valor la vitalitat del club i la tasca de l'entitat esportiva, que fomenta la pràctica esportiva i els hàbits saludables. Des de l'Ajuntament d'Abrera es felicita el club del municipi. El Club Bàsquet Abrera, que es va crear l'any 1985, va presentar els 11 equips que conformen l'entitat, 3 d'ells femenins. El Pavelló Esportiu Municipal va gaudir de la salutació de tots els equips, des dels més petits fins als sèniors. En l'esdeveniment es va reconèixer la trajectòria de Ramon Puig i Albert Carrion, dos jugadors que han dedicat molts anys al club i que formen part de la història del bàsquet d'Abrera.
5: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
0: Divendres 2 d'octubre tenim una última hora perquè ens informen que el pla Inuncat ha passat a fase d'emergència. Si totes les persones que viuen o es troben a les comarques del Baix Ebre o el Montsià, molta precaució amb les inundacions greus que s'estan produint. Emergència Inuncat en aquestes dues comarques. S'acaba d'activar fa pocs minuts. Després de la informació de les 9, encetem... Mega informació, De les 9, encetem a la segona hora del matí. Continuem pendents d'aquest episodi de pluges a les Terres de l'Ebre. Obrim aquest tram amb De Paul i Bocetos. I tot seguit canviem de registre amb El tren de los sueños i una de les seves cançons més emotives. Siempre volveràs.

0: Pensa en Efe Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: Efe Aguilera. Ens trobes a Brera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 3229. Renova la teva llar amb nosaltres. Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
2: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
1: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
3: Ajuntament d'Abrera, amb tu. Per tu.
4: Ràdio Abrera, digui.
5: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
4: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
5: I us encarregueu de tot?
4: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
5: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
8: Ens quedem ben a prop de casa amb una cançó que porta la ciutat al títol. Doctor Flamingo ens proposa Barcelona, pop rock amb empremta, guitarra, d'aquesta cançó que demana volum.

Ràdio Obrera, on i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Obrera. Digue-li que et posi Ràdio Obrera. Que et posi Ràdio Obrera.

Seguim endavant, 9:45, és divendres 2 d'octubre, 22 graus, cel amb núvols, i recuperem ara un dels grans èxits de la Quinta Estación. Amb Natàlia Jiménez, te'n recordes d'aquest Me Muero? És d'aquelles cançons que van créixer amb el temps sense convertir-se en un clàssic del pop en castellà. Intensa, directa i amb una cançó impossible de no recordar. La Quinta Estación, Me Muero.

0: Ràdio Obrera, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
1: Aquí tenim una connexió musical que travessa l'Atlàntic. El productor nigerià de la Mola s'uneix als veneçolans de Guayana en Gidi Dos Caracas. Aquesta barreja d'afrobeats o llatins coneixen simbòlicament Lagos, Gidi, amb Caracas. Ritme, fusió i molta personalitat. Hola.

0: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
1: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
0: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 7 70 49 30. Bricocentro, colaje y
2: decoración. Atenció! Si vols veure-hi bé, sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
5: Una novetat que entra en base urbana i una producció molt actual. El Indio Music presenta Yo te conozco, que és un tema directe, amb aquest ritme enganxós i amb aquell punt de complicitat que diu molt. I només amb el títol, eh? Ens agrada.

0: Una ràdio única, una ràdio diferent, la teva ràdio, Ràdio Abrera.
1: Entrem ara en un terreny més emocional amb Fraderita, que ens porta Ahí estaré. És una cançó que parla de quedar-se, d'acompanyar, de ser-hi quan realment fa falta. Una proposta íntima per continuar el matí del 2 d'octubre.

0: La ràdio més propera. Ràdio Obrera.
1: Una proposta que juga amb imatges molt mediterrànies, una lletra carregadeta d'intensitat. El nord presenta un toro enamorado. Pop amb guitarres, cordes i aquell punt romàntic i visceral que va creixent a mesura que avança aquest tema. L'escoltem.

0: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
1: Una cançó que Hugo Salazar recupera, ara en versió renovada i compartint veu amb Andy. ¿Dónde estaré? Cap a les 10 del matí.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Precaució avui per les fortes pluges. Protecció Civil ha ordenat el confinament de la població del Baix Ebre i el Montsià davant les inundacions greus provocades per les pluges torrencials. Anem a saber com s'està vivint l'episodi, en concret a Santa Bàrbara. Aquí ens ho explica la nostra companya, la Tere Giné, de la Plana Ràdio.
3: La situació a Santa Bàrbara continua sent complicada. A les 8:30 del matí hem tornat a rebre un missatge és alert. Portem més de 220 litres de pluja acumulats. Una pluja que pràcticament ha caigut durant tota la nit, de les 10:30 fins les 5 de la matinada. Després ha hagut una treva d'una hora i ha tornat a arribar la pluja amb molta força. En menys d'una hora han caigut 104 litres per metre quadrat. Ahir ja es van suspendre les classes i es va avisar la població que s'evités aparcar els vehicles en zones inundables. Això ha propiciat minimitzar l'afectació de vehicles. Ara mateix segueix la pluja i estem pendents també de les possibles afectacions que hagin pogut sorgir al llarg de la nit.
2: I avui dia decisiu pel que fa als decrets en matèria d'habitatge. De fet, Junts ha anunciat aquest divendres que té previst lliurar al PSOE una proposta pròpia del decret d'habitatge. Enmig d'aquest rebombori, suspenen, de fet, avui fins a nova data el desnonament d'una altra mare amb un fill menor a Manresa. Connectem ara amb una part d'Ona. Bon dia.
4: Hola, bon dia. Si la Lucília viu al pis amb el seu fill de 8 anys, és el quart cop que l'intenten desonar. Ella reclama un lloguer social perquè no pot pagar les despeses del pis, però el propietari, un fons voltor, no li permet. Avui, gràcies al decret Mari Carmen, ha aconseguit continuar vivint a casa seva fins a nova data. Els jutjats l'han avisat fa pocs minuts que ahir la tarda, després del recurs que va presentar, van cancel·lar el llançament. Després de l'anunci, els manifestants han anat a la seu de Junts a la capital del Bages, on han llançat bosses de basura.
2: Gràcies, on estarem pendents. Bon dia.
4: Bon dia.
2: I també dos agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits aquesta nit després d'un intercanvi de trets al barri de Camperallada de Terrassa. La investigació continua oberta i per saber com va tot plegat, per saber la darrera hora, connectem ara amb Ramon Vilajosana, que en sabem de tot plegat. Bon dia.
5: Bon dia. Doncs sí, doncs tot ha succeït aquest vespre cap a les 10 de la nit després d'una persecució policial que s'ha originat a l'àrea de servei Porta de Barcelona de l'autopista AP7, al terme de Castellbisbal. Els agents ferits han estat traslladats a un centre hospitalari i en aquests moments ens informen que no estem per la seva vida. L'Ajuntament de Terrassa ja ha emès un comunicat condemnant aquest episodi de violència i ens informen també que la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos ja ha detingut a tres dels presumptes delinqüents que estarien vinculats a una banda dedicada a assaltar camions de mercaderies.
2: Gràcies, Ramon. Bon dia.
5: Bon dia.
2: I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
6: Bon dia. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'informa que les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT de l'Avinguda de Can Amat han finalitzat segons el calendari previst. Aquesta actuació s'ha realitzat en dues fases. La primera es va executar durant els primers mesos de l'any i la segona, que s'ha dividit en diferents subfases, s'ha finalitzat aquest mes de setembre. Ara resta una darrera actuació a la zona on s'han realitzat aquests treballs d'estesa de la línia elèctrica de SEAT a l'Avinguda de Can Amat. Amb motiu d'aquests darrers treballs es produeixen canvis temporals en el trànsit a l'Avinguda de Can Amat del polígon industrial del Barcelonès d'Abrera, amb l'objectiu de garantir la seguretat i el bon desenvolupament de les obres. Mentre durin aquests treballs en la zona, la circulació de vehicles, així com els accessos a diferents carrers del polígon industrial barcelonès, quedaran restringits o modificats. Amb motiu d'aquestes obres, a l'Avinguda de Can Amat continuarà operativa una part del recorregut alternatiu ja establert durant el mes d'agost i setembre, amb la parada del carrer dels Pirineus amb el carrer d'Abrera ja habilitada novament. Així, el bus no circula per l'Avinguda de Can Amat fins a la rotonda de carrer de Darwin i continua establert com a itinerari alternatiu el pas pel carrer d'Abrera, carrer de Montserrat, primer tram de l'Avinguda de Can Amat, carrer de Darwin, carrer de Marie Curie, carrer de Barcelona i carrer de l'Hostal del Pi. D'altra banda, durant el mateix període, continua anul·lada temporalment la parada ubicada a l'inici de l'Avinguda de Can Amat a la rotonda de la SEAT i continua habilitada la parada provisional alternativa a la cantonada del carrer de l'Hostal del Pi davant de de l'establiment Burger King. Podeu consultar aquestes modificacions temporals del recorregut i les parades del bus urbà d'Abrera a l'app gratuïta de Montbus, on també s'actualitzen periòdicament les diferents informacions relacionades amb aquest servei, i consulteu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Salut pública i benestar.
6: Des de l'Ajuntament d'Abrera, juntament amb l'àrea de promoció de la donació del Banc de Sang i Teixits, s'impulsa una nova campanya de donació de sang i plasma a Abrera. La cita és aquest proper dijous 1 d'octubre a la Casa de Cultura, carrer de Federico García Lorca 17, en horari de 10:30 a 13:30 i de 16 a 20 hores. Des del Banc de Sang i Teixits informen que calen 1.100 donacions diàries per fer front a les necessitats dels i les pacients. Des del Banc de Sang i Teixits es fa una crida a la donació per reforçar les reserves després de l'època estival, quan es produeix una baixada en les donacions. Calen 1.100 donacions diàries per fer front a les necessitats dels i les pacients. Es calcula que 173 persones necessiten sang cada dia als hospitals catalans. Els motius més freqüents pels quals un pacient pot necessitar transfusions són els càncers, les hemorràgies intestinals, els infarts, les fractures o malalties de la sang com anèmies. Si tens entre 18 i 70 anys, peses més de 50 quilograms i gaudeixes de bona salut, pots convertir-te en donant i ajudar a salvar vides amb un gest senzill que només et prendrà uns minuts. Reserva la teva cita al web donasang.gencat.cat. Podeu consultar tota aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Gent gran. Salut.
6: Abrera se suma a la commemoració del Dia Mundial de l'Alzheimer amb diverses activitats incloses en la Setmana de Gent Gran 2026, impulsades des de l'Ajuntament d'Abrera en col·laboració amb l'Associació de Famílies de Persones amb Alzheimer i altres demències del Baix Llobregat. El 21 de setembre es commemora el Dia Mundial d'aquesta malaltia i la façana de l'Ajuntament i el Castell de Voltera d'Abrera s'han il·luminat de color verd per donar-li visibilitat. La presidenta de l'AFA, Mercè Rull, parla dels serveis que s'ofereixen a les famílies des de l'associació.
1: Des de l'AFA el que tenim són diversos serveis. Un és, doncs, primer, la informació i l'atenció a les famílies en segons quina problemàtica. Tenim les ajudes tècniques per segons quina fase de la malaltia puguin utilitzar, o sigui, cadires, llits, coses per la dutxa, etcètera, etcètera. Tenim 3 centres de dia, són centres especialitzats d'estimulació, en el qual intentem que la persona estigui estimulada al màxim possible, independentment del seu grau de dependència que tingui. Són un espai al Prat de Llobregat, l'altre el tenim a Molins i l'altre el tenim a Cornellà. L'horari és de 9 a 6. I allà, doncs, li donem un servei integral amb teràpies no farmacològiques d'estimulació, des de musicoteràpia, fisioteràpia, controlem la meditació i en dutxes, i la veritat és que estan molt ben cuidats i el familiar, doncs, pot més o menys fer la seva vida laboral o la seva vida fora de la cura. També tenim 2 espais en memòria, en el qual són per primeres etapes primerenques.
6: A continuació repassem les activitats programades a Abrera amb motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer i dins la Setmana de la Gent Gran 2026, que tindran lloc al Casal de la Gent Gran d'Abrera. Dimarts 6 d'octubre, bingo musical a les 17, i dimecres 7 d'octubre, cinefòrum La Gran Lilian Hall a les 17 hores. I el programa La Salut a les Ones de Ràdio Abrera, a més aquest dissabte 12 de setembre passat, en col·laboració amb el Servei de Salut Pública de l'Ajuntament d'Abrera, hem parlat del Dia Mundial de l'Alzheimer amb l'Andrea Márquez, psicòloga referent de benestar emocional i comunitària de l'equip d'atenció primària d'Abrera. Podeu recuperar el podcast a la programació a la carta al web www.radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
7: Passada les 10 i després del mega informatiu, entrem en una nova hora del matí amb dues propostes ben diferents. Primer, Gonzalo Hermida, amb una versió especialment intensa del tema No le tengo miedo, enregistrada des del Gran Teatro Falla de Cádiz. I després canviem completament de registre amb EBI, Què va ser?, que és una cançó de sensibilitat pop, atmosfera més íntima, per continuar avançant en aquest divendres 2 d'octubre, 22 graus.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10, Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
2: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
1: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
2: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
1: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
2: Demana cita al 609 52 23 24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
1: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 2334.
1: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
4: Una de les novetats que està començant a fer soroll a casa nostra és Gorra Neta, que és un projecte format per l'Arnau i en Roger, que aposta per un pop rock en català amb tocs d'esca i molta energia. Marta, aquesta és la curiosa història.
5: Em desperta una companya...

0: Ràdio Obrera, la ràdio de referència. Gràcies a tu. Gràcies a tu. Gràcies a tu.
1: Ve de Guadalajara, va ser un dels finalistes de OT 2025 i continua fent créixer el seu projecte propi. Parlem de Guille Toledano. Puja el ritme amb Ben i Bailame. Ballable.

Dos quarts d'onze d'aquest divendres 2 d'octubre. De moment cel amb núvols al Baix Llobregat Nord, aquí a Abrera. Temperatura 22 graus. Recuperem ara una cançó dels primers passos de Melendi, però amb una nova lectura al costat de Manuel Carrasco, Con la luna llena. Conserva aquell aire rumbei desenfadat de l'original, però ara volem recordar aquesta amb dues veus molt reconeixibles del pop espanyol compartint història i complicitat.

0: aquesta tardor, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Seguim amb una proposta més íntima i en català. Irene Cortés ens porta Quan miri el cel, una cançó delicada, de mirada personal i amb aquella sensibilitat que convida a escoltar-la sense presses.

que vaig al cotxe, Ràdio Obrera. Que vull sentir bona música, Ràdio Obrera. Que practico esport, Ràdio Obrera. Que estic a casa fent dissabte, Ràdio Obrera. Que vull saber què passa a prop meu, Ràdio Obrera. Sintonitza'ns al 107.9 de l'FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació gratuïta per a dispositius mòbils. A qualsevol hora i en qualsevol moment, Ràdio Obrera.

0: La millor música i tota la informació a Ràdio Abrera.
1: Seguim amb Accent Andalús i una barreja de flamenc pop, rumba i ritmes més actuals. Són Javier Belizón i els habitants de CAI. La portada...

0: Amb tu, Jordi Quintana. Fórmula Matí.
1: Canviem de registre i entrem de ple en sonoritats urbanes amb una fa base marcada i molta actitud. Kim Magneto, Jenny Face, comparteixen aquest

0: Ràdio Brera. Ràdio Brera. Marquem la diferència.
1: Una veu ben coneguda a la casa nostra, Jofre Bardagí, recupera Penélope a la seva manera tan personal d'interpretar, donant vida a una cançó que forma part de la memòria musical de moltes generacions. És una versió elegant, propera i plena de sensibilitat. Arribarem amb ella a les 11 del matí.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Molt pendents avui per l'episodi de pluges que afecta el nostre territori. Protecció Civil ha ordenat en una segones alert que ha enviat aquest matí el confinament de la població del Baix Ebre i el Montsià davant les inundacions greus provocades per les pluges torrencials. A banda, també els centres educatius romanen tancats en aquesta zona. El Medocat preveu que es puguin superar els 90 litres per metre quadrat en 3 hores i l'aigua ja deixa carrers i carreteres inundades, afectacions també al servei ferroviari i 2.500 usuaris sense subministrament elèctric. Anem a saber com s'està vivint l'episodi a la Ràpita, on fins les 10 del matí s'havien recollit gairebé 80 litres per metre quadrat. Ens amplia aquesta informació l'Hernán Subirats de Ràdio Ràpita.
3: A la Ràpita, fins a les 10 del matí, havíem recollit gairebé 80 litres per metre quadrat en tot aquest episodi de pluja, tot i que les afectacions dels barrancs del municipi han estat mínimes i solament s'ha hagut de tallar la circulació per un parell de carrers del barri del Chicago, que és el que se sol inundar en episodis com aquest. Preocupa, això sí, la situació a la plaça Agustí Vizcarro Lapín, perquè comença a quedar inundada i és on es troba el Museu de la Mar de l'Ebre. Elena Queralt, tinent d'alcalde de l'Ajuntament de la Ràpita, explica que des de l'Ajuntament es segueix en atenció la previsió de les properes hores.
4: Tenim controlats amb el Departament de Policia Local i Brigada Municipal els barrancs, els embornals. De moment, com a municipi, estem aguantant bé i esperem que acabi la jornada així.
3: La Ràpita ja havia començat a prendre mesures ahir a migdia amb la suspensió de les classes escolars i el tancament d'equipaments municipals.
2: I anem ara fins a un altre punt, anem concretament fins a l'Ametlla de Mar, on allà hi tenim el Francesc Callau. Francesc, quina és la situació aquí? Bon dia.
5: Bé, la situació ara és de pluja continuada, però ha baixat la intensitat respecte a la que ha caigut durant 3 horetes des de primera hora del matí. Calculeu que avui ja portem 162 litres d'aigua acumulats i 85 litres que van caure des del migdia fins a la mitjanit d'ahir. En tot cas, això ha provocat que estiguin baixant els barrancs, que indrets com el carrer Major, que és la desembocadura del barranc de Galetet, hagin acumulat gruixos d'aigua importants. També s'ha quedat un tren tallat a l'estació del tren de l'Ametlla de Mar. En tot cas, situació a hores d'ara controlada, tranquil·la, però amb molta quantitat de pluja que des d'ahir, en previsió, doncs ja l'Ajuntament ja va comunicar la suspensió de les classes als centres educatius i l'activitat esportiva als centres esportius.
2: Gràcies, Francesc. Doncs estarem pendents. Bon dia.
5: Bon dia.
2: I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
6: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
7: Bon dia. Segons ha informat la Policia Nacional, el proper dijous 5 de novembre de 2026 tindrà lloc una nova campanya per expedir o renovar el document nacional d'identitat, DNI, per primera inscripció, caducitat o pèrdua al municipi. També es podrà tramitar la primera expedició o la renovació del passaport. Tot el tràmit es realitzarà a la unitat mòbil que s'instal·larà en la zona de l'aparcament del carrer de Rosalía de Castro, al costat de l'Ajuntament d'Abrera, i les entregues es realitzaran el mateix dia. Per reservar cita per a les tramitacions del DNI i o passaport, truqueu prèviament al telèfon de l'Oficina d'Atenció Ciutadana a l'OAC de l'Ajuntament d'Abrera, al telèfon 93 770 0325, en l'horari d'atenció a la ciutadania, és a dir, de dilluns a divendres de 9 a 2 i també les tardes de dimarts i dimecres en horari de 2:45 a 7. Hi ha un total de 40 cites disponibles per a la tramitació del DNI i o passaport al municipi. Cada tràmit requereix una cita independent, per tant, si una persona necessita tramitar tant el DNI com el passaport, haurà de reservar 2 cites. Podeu consultar tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
6: Abrera Informació, entitats, cultura.
7: Després de la pausa estival, el Cineclub Maruja Torres d'Abrera reprèn la seva activitat amb un nou cicle cinematogràfic centrat en el cinema de sèrie B. Les sessions tindran lloc a l'auditori del Centre Polivalent del Rabató a 8:15 del vespre, amb entrada gratuïta i oberta a tota la ciutadania. El fil conductor d'aquesta nova programació de tardor és el cinema de baix pressupost de les dècades dels anys 40 i 50. 50, contraposant una producció nord-americana i una d'espanyola, tal com explica Manel Benito, un dels impulsors del cineclub Maruja Torres d'Abrera.
0: Començarem aquest mes de setembre amb dues pel·lícules, un cicle de dues pel·lícules, amb el fil conductor d'allò que els americans diuen sèrie B, és a dir, pel·lícules de baix pressupost, que han tingut dificultat per ser rodades, produïdes, amb pocs diners, amb actors desconeguts, directors desconeguts, típica dels anys 40 i bona part dels anys 50. I llavors hem volgut contraposar dues pel·lícules, una americana i una altra espanyola. Passarem el dia 18 la primera pel·lícula, The Tour, una pel·lícula nord-americana, i el dia 2 d'octubre una pel·lícula espanyola, rodada a Barcelona per un director sabadellenc, Vida en sombres. Per tant, aquest discurs d'intentar posar en paral·lel dues produccions de baix cost amb les dificultats, a Espanya la censura de finals dels anys 40 i als Estats Units aquella producció de les sèries B fora dels circuits de producció de les grans productores i de l'Star System nord-americà. Aquesta reflexió que proposem al públic de poder veure dues pel·lícules que s'han convertit en dues joies, però que en el seu moment van ser produïdes com si fossin pel·lícules mainstream o industrials per cobrir la necessitat de les pantalles de cinema dels Estats Units.
7: Benito també destaca l'experiència de veure aquests films al Cineclub.
0: Un dels objectius importants del nostre projecte, està superbé, tenir un telèfon mòbil o un iPad o la tele i llavors veure la peli, llavors aturar-la, aixecar-se per prendre un iogurt i després tornar i veure una peli en tres sessions, però l'experiència de veure una pel·lícula en pantalla gran acompanyat del públic a les fosques i de seguit, crec que és una experiència diferent, és una altra experiència. Per tant, nosaltres oferim això, oferim una sala, crec que molt ben adequada per fer això, amb un acceptable so i una espectacular possibilitat de veure la pel·lícula en una pantalla gran, i llavors l'experiència és diferent. Pels que hagin vist la pel·lícula, que la puguin veure en aquestes condicions, i pel gran públic que no hagi vist aquestes dues pel·lícules ni a la tele ni en qualsevol altra plataforma, doncs els convidem no només a gaudir de la pel·lícula, sinó a gaudir de l'experiència de veure aquesta pel·lícula i poder després compartir-la amb la resta de l'auditori.
7: Tornem a recordar, divendres 2 d'octubre serà el torn de Vida en sombres 1948, l'únic llargmetratge del sabadellenc Llorenç Llobet Gracia, protagonitzat per Fernando Ferran Gómez i Maria Dolores Pradera, una obra de metacinema que va patir la censura de l'època. Les projeccions es faran a 7:45 de la tarda a l'auditori del Centre Polivalent del Rabató amb entrada lliure.
6: Abrera Informació, Salut Pública i Benestar.
7: Amb motiu del Dia Mundial del Cor, que se celebra el 29 de setembre, des de l'Ajuntament d'Abrera, a través del Servei de Salut Pública, s'organitza una sessió formativa per aprendre a reconèixer els signes d'un atac de cor i saber com actuar davant d'una situació d'emergència. L'activitat, que s'havia de celebrar aquest dilluns 28 de setembre passat a la tarda a la Casa de Cultura, ha quedat ajornada. Properament informarem de la nova data. Des de l'Ajuntament d'Abrera es continuen impulsant accions de promoció de la salut i prevenció de les malalties cardiovasculars, coincidint amb la commemoració del Dia Mundial del Cor. En aquest marc, properament, la Casa de Cultura acollirà la xerrada Sap reconèixer un atac de cor? Saps fer la RCP? Una proposta formativa adreçada a la ciutadania. La sessió anirà a càrrec de Carles Cervera, director d'ambulància, servimèdic i formador en RCP, SB-B, de la Semicciup, que oferirà eines i coneixements pràctics per identificar els signes d'un infart i saber com actuar davant d'una possible emergència cardiovascular, així com nocions bàsiques de reanimació cardiopulmonar. L'activitat compta amb un màxim de 22 participants. Es recomana, doncs, fer inscripció prèvia enviant un correu electrònic a saludpublica@abrera.cat. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'anima la ciutadania a participar en aquesta sessió, que ens permetrà adquirir coneixements que poden ser molt útils davant d'una situació d'emergència i contribuir a una comunitat més formada i preparada. Com dèiem, properament informarem d'aquesta nova data.
6: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
8: Passades les 11, entrem a la quarta hora del programa amb dues propostes per mantenir el matí ben amunt. Primer, jo atenció amb Tómalo con calma, que és una invitació a baixar revolucions sense perdre el ritme. I després, trobada de luxe entre Kiko Veneno i Estopa, Jo i mi manager, una rumba amb humor, ironia i aquell esperit tan de carrer que els encaixa perfectament. Cel ennuvolat, temperatura ara 23 graus.

0: Pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F.A. Aguilera. Ens trobes a Brera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Renova la teva llar amb nosaltres.
2: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu. Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja. A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
3: Ajuntament d'Abrera amb tu. Per tu i per les nostres famílies.
4: Ràdio Abrera, digui.
5: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
4: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
5: I us encarregueu de tot?
4: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
5: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
3: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
6: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
7: Continuem amb una veu de casa nostra. Parlem de Laura Gibert, que ens presenta Mulet, una proposta pop delicada, però amb personalitat. D'aquelles que juguen amb la emoció i amb aquesta idea de trobar alguna cosa o algú que et protegeixi.

0: Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia.
1: J. Rosa amb Álvaro Díaz, junts amb aquest detective pop urbà alternatiu, elegant, ple de preguntes. Ara entrem en un terreny més íntim.

0: Ràdio Obrera.
1: Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites.
2: Escolta'ns al 107.9 de l'FM,
0: a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: trepitjant el temps sota el sol que crema molt lentament. Quina pau desprens.
1: Matí gris del 2 d'octubre, 11:45. Moment de recuperar una balada d'aquelles que van directes a la emoció. Franco De Vita comparteix veu amb Amaya Montero a Si tu no estàs. És una història de distància, absència i necessitat de tenir a prop aquella persona que ho canvia tot.

0: El trio Ràdio Abrera. Trio la seva varietat musical. Trio la informació més propera i la que més m'interessa. Trio l'oportunitat d'anunciar-hi el meu negoci. Trio marcar la diferència. Ràdio Abrera. Tria-la.
1: Seguim amb música feta a casa i amb una sonoritat ben actual. Laura West uneix forces amb Gaiden. Menxules, aquesta proposta pop amb base urbana, fresca i directa, que juga amb l'atracció i aquest punt de seducció.

0: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
1: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
0: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 7 70 49 30. Ricocentro, colaje y
2: decoración. Atenció! Si vols veure-hi bé, sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Protesistes. Veure-hi bé. Ara és més fàcil que mai.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
5: Una declaració sense gaire misteri, quan t'enamores, tot es veu diferent. Julen i Miqui Núñez sumen veus a M'he enamorat, amb aquest pop en català fresc i romàntic.

0: dos, tres, quatre.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
2: Ara ens arriba una proposta amb aire relaxat i ritme urbà, l'Onzaki Delby Ramos. Compartim.

0: Te veo toquetear.
1: Ràdio Abrera, 107.9. Els èxits.
2: Una cançó amb un significat especial. Leire Martínez firma Quédate en su voz, una iniciativa a favor de l'Associació Espanyola contra el Càncer. La lletra posa el focus en la família, els amics i totes aquelles

0: Fórmula Matí. La Ràdio Obrera.
1: Canviem de registre amb el caràcter inconfusible de Maria Pelae. Des de Màlaga barreja flamenc, copla i aquesta manera tan personal d'explicar les coses. Ai! Una cançó amb força, ironia i molt de temperament.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Seguim molt pendents avui per l'episodi de pluges que afecta aquest matí al nostre territori. Els bombers de la Generalitat han fet 18 salvaments de persones atrapades en vehicles aquest matí només a les Terres de l'Ebre, i també hi ha carrers i carreteres inundades, afectacions també al servei ferroviari i fins a 2.500 usuaris sense subministrament elèctric. Ho han explicat aquest matí, fa una estona, en roda de premsa, el comandament de Tortosa. Allà hi tenim el nostre company, el David Benito. David, què en sabem de tot plegat? Bon dia.
3: Bon dia, doncs sí, els bombers han desplegat este centre de comandament avançat a Tortosa. Ara mateix hi treballen 140 bombers i 55 vehicles per tot el territori. No estan en fase de salvament, estan analitzant i assegurant infraestructures. Durant esta matinada han actuat sobretot a Tortosa i Santa Bàrbara, i pel matí les actuacions s'han centrat a Alcanar i Vinaròs. Oriol Corbella és el cap d'intervenció dels bombers.
4: Molta simultaneïtat de rescats, hem fet 18 salvaments ara aquest matí de vehicles que havien quedat anegats, atrapats per l'aigua, amb gent que ens trucava des dels propis vehicles.
3: A Tortosa s'està habilitant també un centre d'acollida al pavelló del Temple, i és que hauria persones desallotjades dels seus domicilis per danys a les infraestructures. Ara han detectat també que els avisos es traspassen a altres poblacions, com a l'Ametlla de Mar, mentre la tempesta puja cap al nord. També pendents a les 12 de la roda de premsa d'Interior.
2: Gràcies, David. Estarem pendents. Bon dia.
3: Gràcies, bon dia.
2: I en clau política, el Congrés continua el ple extraordinari on es debaten els decrets d'habitatge, que previsiblement no es validaran després que Junts hagi anunciat que no hi donarà suport. Una possible derrota del govern de coalició que obre la possibilitat a un avançament electoral. La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha insistit en demanar al partit de Carles Puigdemont que faciliti l'aprovació dels decrets, Mari Carmen.
5: Les vuelvo a pedir, lo primero, que ustedes puedan apoyar con su voto favorable o con su abstención este real decreto ley. Es la hora de la verdad, es la hora de cumplir con la gente, es la hora de cumplir con españoles y españolas y también con catalanes y catalanas.
2: A Madrid ja s'especula un avançament electoral amb el 29 de novembre o el 6 de desembre com a possibles dates per als comicis. Mentrestant, l'acampada per l'habitatge a plaça Catalunya a Barcelona va creixent i ja plega fins a unes 200 tendes. Avui hi ha més diverses manifestacions protagonitzen també la jornada, una a la seu de Junts de Barcelona en protesta del seu vot en contra amb aquests decrets, i una altra davant del Congrés, que on s'hauran de votar i que plega en aquest cas un centenar de manifestants. I la campanya de vacunació contra la grip i la Covid començarà aquest dilluns 5 d'octubre de manera esglaonada i prioritzant els col·lectius més vulnerables. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
6: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
7: Bon dia. Abrera, municipi que cuida. En marxa una nova edició de l'espai d'acompanyament familiar La Llavor, amb el qual s'ofereix acompanyament professional i un punt de trobada on poder fer tribu entre famílies que es troben en l'etapa de criança del primer any de vida dels seus nadons. L'alcalde d'Abrera, Jesús Navarro, acompanyat de la regidora d'Infància, Arantxa Galofré, i la tècnica d'Igualtat, Esther Reales, han visitat aquest divendres 25 de setembre passat el nou grup d'aquest espai per tal de donar la benvinguda a les famílies que s'hi han apuntat per realitzar aquest acompanyament familiar. Des dels serveis d'Infància i d'Igualtat de l'Ajuntament d'Abrera es continuen oferint espais de suport i acompanyament a les famílies amb infants de 0 a 12 mesos. Sota el nom de La Llavor s'ofereix acompanyament professional i un punt de trobada on poder fer tribu entre famílies que es troben a l'etapa de criança del primer any de vida dels seus nadons. Enguany s'han posat en marxa dos grups. El primer es va realitzar durant els mesos de març, abril i maig, mentre que el segon ha començat aquest divendres 25 de setembre passat amb un total de 10 sessions fins al 4 de desembre. Els temes que es tracten en aquestes sessions són, entre d'altres, les necessitats dels nadons en cada etapa evolutiva, evolució en el creixement dels nadons, descoberta de l'entorn, jocs i material, paper de l'adult, recursos i propostes de petits jocs, que cançons i massatges, el contacte i l'aferrament segur i el vincle, comunicació amb el nadó, mirada i paraula, la son i el plor del nadó, les visites al pediatre, la lactància materna i artificial, la corresponsabilitat en les cures, la criança i la llar, el postpart, vivències dels referents i dels nadons o la relació amb la família. Podeu consultar tota la informació sobre La Llavor als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
6: Abrera Informació, promoció econòmica.
7: Des de l'Ajuntament d'Abrera es continua apostant per la formació com una eina clau clau per afavorir l'ocupabilitat i la qualificació professional de la ciutadania, oferint accions formatives adaptades a les necessitats del mercat laboral. En aquesta línia, el Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera té obert el període d'inscripcions per a dos cursos que s'iniciaran al setembre. D'una banda, el curs de neteja d'instal·lacions que s'adreça a persones inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Aquest curs té com a objectiu proporcionar els coneixements i les competències necessàries per desenvolupar tasques de neteja i manteniment d'espais i equipaments, millorant així les oportunitats d'inserció laboral de les persones participants. La formació es durà a terme el 30 de novembre en horari de 9 a 2 a les aules del Departament de Promoció Econòmica. De l'altra, també estan obertes les inscripcions pel curs de vetllador o vetlladora escolar que s'impartirà el dimarts 13 d'octubre, adreçat a persones aturades majors de 18 anys inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera i que disposin del títol de monitor o monitora de lleure o d'una formació relacionada. Les persones que el cursin podran aprofundir en aspectes com les funcions i responsabilitat del vetllador o vetlladora, els principis de l'escola inclusiva, les diferents tipologies de necessitats educatives especials, les estratègies d'acompanyament a l'alumnat i les tècniques bàsiques de prevenció d'accidents i suport a l'autonomia personal, entre d'altres. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció o demanar més informació al Departament de Promoció Econòmica, ubicat al Mercat Municipal, primera planta, al carrer de Martorell número 20, trucant al telèfon 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. L'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 4:45 a 7 de la tarda.
6: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
0: A Abrera gaudim dels patis oberts, un espai per fer esport, jugar i compartir temps en família.
8: Cada dissabte a la tarda de 4 a 8 i cada diumenge al matí de 10 a 2, el pati de l'escola Ernest Lluc obre les portes amb accés lliure i personal esportiu de suport per ajudar, orientar i dinamitzar activitats.
0: Hi trobaràs una gran pista poliesportiva amb cistelles i porteries i una zona de jocs infantils i sorral, en un entorn segur i accessible per practicar activitat física, divertir-te i relacionar-te amb altres infants, joves i famílies.
8: L'accés al pati de l'escola Ernest Lluc es fa pel carrer d'Antonio Machado. Recorda que, en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. I consulta els horaris especials durant les vacances escolars a abrera.cat i a les xarxes socials municipals.
0: Patis oberts d'Abrera. Vine, participa i gaudeix de l'oci i l'esport en comunitat.
9: T'hi esperem.
6: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.
10: A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
11: Plou, la pluja ha arribat al Baix Llobregat Nord, 22 graus. Passades les 12, encarem ja l'última hora del programa i la mantenim ben amunt fins al final. Primer amb J. Martín i Milo, amb Besito, pop urbà, fresc, lleuger i molt enganxós, volia dir. I després pugem encara una mica més al ritme amb Wisin i Capo. És una novetat, Muévelo pa mi. És una combinació amb ADN llatí, molta energia i ganes de pista, que estrenem avui.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
2: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
1: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
2: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
1: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
2: Demana cita al 609 52 23 24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
5: Una cançó delicada però amb molta càrrega emocional, Ede i el gallec Joel López comparteixen Què más, una peça que parla de com una relació pot passar de la calma al dolor gairebé sense avisar. Veus molt properes, guitarres i una interpretació que va creixent fins a fer mal. És una novetat.

0: Abrera. Ràdio Abrera. Amb tu i per a tu. Ràdio Abrera. Èxit sense pausa.
1: Una altra de les novetats és de Ca Papels i Repion, Echarte de menos.

T'agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi...

Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

Dos quarts d'una, continua plovent. Ho fa lleugerament, amb tranquil·litat i temperatura 22 graus. Recuperem una cançó que es va convertir en tot un himne de força i autoestima. Bebe ens recordava amb ella que també arriba aquell moment de tornar a mirar-se al mirall, aixecar el cap i recuperar les regnes de la pròpia vida. Un dels temes més emblemàtics de la seva trajectòria.

0: Ràdio Obrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Estrenem la nova cançó de la italiana Laura Pausini, una cançó de desengany, dubtes, mientes.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Molt pendents avui per l'episodi de pluges que afecta el nostre territori. Protecció Civil aixecarà el confinament del Baix Ebre i el Montsià, però manté la recomanació d'evitar els desplaçaments durant tot el dia per la persistència de les pluges. El Meteocat ha allargat fins al vespre la situació de màxim risc per una atmosfera molt inestable i precipitacions que encara poden ser torrencials. Connectem ara amb la nostra companya Maite Polo. Com evoluciona tot plegat? Bon dia.
3: Bon dia. Doncs sí, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha anunciat que aixecaran el confinament al Baix Ebre i al Montsià tan bon punt ha dit que acabés la roda de premsa, i de fet aquesta roda de premsa ja ha acabat fa uns minuts. Ha remarcat, però, que aixecar el confinament no vol dir recuperar la mobilitat.
4: Des de la roda de premsa enviarem unes alertes a la població dient-los que aixequem el confinament, però alhora també que s'interpreti que encara estem en una situació de perill molt alt, que es mantindrà fins les 8 de la tarda, temps real. Tenim acumulat de pluja, és una situació complicada. Aixecar el confinament no vol dir recuperar la mobilitat. Pots baixar a comprar el teu supermercat del costat, però no anar-te'n a comprar a una botiga del municipi del costat.
3: Pel que fa als forts aiguats que han caigut a les comarques del sud de Catalunya, les carreteres han resultat fortament afectades. Els bombers han rescatat 14 persones, ha dit la consellera, que han quedat atrapades dins dels seus vehicles. Algun d'ells ja estava sent arrossegat per l'aigua, ha dit un dels bombers que ha intervingut a la roda de premsa, i 5 d'aquestes persones rescatades es han allotjat de forma provisional en centres d'acollida a Ulldecona, Amposta i Tortosa. Des del Meteocat avisen que demà caldrà intensificar encara la vigilància a Terres de l'Ebre i a Camp de Tarragona, i també a la costa central de Catalunya, perquè diu que tornarà a haver-hi registres significatius.
2: Gràcies, Maite. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I a conseqüència, el Departament d'Educació ha ordenat també el confinament o el tancament dels centres educatius al Baix Camp. Ens ho explica l'Adrià Duc des del Baix Camp Ràdio.
5: El Departament d'Educació ha ordenat aquest divendres el tancament dels centres educatius del Baix Camp davant la previsió de pluges intenses. L'avís als serveis territorials s'ha fet a primera hora del matí, quan en alguns centres els alumnes ja havien començat la jornada, un fet que ha obligat moltes famílies a anar-los a buscar. La mesura també afecta els centres educatius d'altres comarques, com el Montsià, la Ribera d'Ebre i el Baix Ebre, com a conseqüència de l'episodi de precipitacions previst al sud de Catalunya. Protecció Civil ja havia enviat dijous al vespre un missatge a Esalert per a advertir de les pluges intenses i demanar precaució. La gestió del tancament ha generat crítiques d'Usté, que ha reclamat explicacions al departament sobre els protocols activats i la coordinació amb els municipis i els serveis d'emergències. El sindicat defensa que les decisions es comuniquin amb més antelació per evitar desplaçaments i possibles situacions de risc.
1: Notícies en xarxa.
6: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
7: Bon dia. Des de l'Ajuntament d'Abrera i en el marc de l'Abrera Igualitària i l'Abrera Saludable, un any més es segueix impulsant, promovent i fomentant la vida activa i saludable de la gent gran amb una nova edició de la Setmana de la Gent Gran, amb una àmplia oferta de propostes gratuïtes adreçades a persones a partir de 60 anys, amb l'objectiu d'apropar-les a les activitats que trobareu als casals de la gent gran d'Abrera durant tot l'any. Tallers, caminades, activitats lúdiques, xerrades i propostes de sensibilització. El programa inclou tallers de ceràmica i memòria, risoteràpia, un got talent, una caminada, xerrada, activitats de prevenció de l'Alzheimer, un bingo musical, un cinefòrum i un taller de mobilitat segura, entre d'altres propostes. Júlia Mirtos, la regidora de Gent Gran.
8: La Setmana de la Gent Gran és la setmana en què, juntament amb entitats especialitzades en aquesta etapa de la vida, fem una mostra de diferents activitats, xerrades i tallers, on es tracten els temes que importen a la nostra gent gran. Enguany, a més, posem en marxa i us presentem dues noves activitats del programa de Gent Gran que es realitzaran durant tot el curs. Aquestes són el futbol més 60 i les caminades més 60. També és el moment en què les associacions de gent gran d'Abrera fan les seves activitats que ofereixen durant tot l'any, però concentrem l'acció en aquesta setmana per tal que tothom qui vulgui conèixer el projecte de gent gran d'Abrera el pugui conèixer. És una mesura més que entomem per tal que totes les persones grans que vulguin es puguin dirigir a les activitats que desenvolupem tant al nucli com als barris i mantenir-se en xarxa i actius. Així doncs, tenim per endavant una setmana de la gent gran repleta d'activitats adaptades a tots els interessos i possibilitats, pensades en clau de gent gran i per la gent gran. I és per aquest motiu que us convido a tothom, a tota la família, a conèixer el que fem des de la gent gran d'Abrera. Esteu totes i tots convidades a la setmana de la gent gran d'Abrera.
7: A continuació us detallem les activitats programades en el marc de la setmana de la gent gran d'Abrera de 2026. El dilluns 5 d'octubre, de 10 a 11 del matí, hi haurà la xerrada sobre acompanyament i beneficis de tenir un animal de companyia a la tercera edat a càrrec de Mascot Center amb gossos i marxandatge, i de 4 a 2 quarts de 6 de la tarda s'hi farà també la xerrada El cuerpo grita lo que tú callas, mentre que el dimarts 6 d'octubre concentrarà dues activitats. Al matí, de 10 a 12, un taller sobre prevenció d'Alzheimer a càrrec de la farmàcia Rocamora, i a la tarda, de 17 a 18:30, un bingo musical a càrrec de la AFA. El dimecres 7 d'octubre, de 17 a 20, tindrà lloc un cinefòrum amb la pel·lícula La gran Lillian Hall, també a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer d'Abrera. El divendres 9 d'octubre, de 10 a 12, un taller de mobilitat segura a càrrec dels Mossos d'Esquadra. I finalment, la Setmana de la Gent Gran d'Abrera 2026 es clourà el diumenge 25 d'octubre amb la tradicional caminada de la gent gran, prevista inicialment pel diumenge 4 d'octubre, però que a causa de la previsió meteorològica es va ajornar a aquesta nova data. Podeu consultar tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
6: Abrera Informació. Esports.
7: Recordem que estan obertes les inscripcions per participar en els tercers premis de l'activitat física i l'esport local convocats per l'Ajuntament d'Abrera amb l'objectiu de reconèixer i guardonar les iniciatives i les aportacions més significatives de persones i entitats públiques o privades vinculades al municipi d'Abrera que hagin destacat pels èxits esportius assolits per la promoció de l'esport, l'activitat física o que contribueixin a enaltir i projectar l'esport de la vila d'Abrera o bé que les seves accions tinguin repercussions beneficioses per als abrerencs i abrerenques. Les candidatures de la tercera edició dels Premis de l'Activitat Física i l'Esport Local es poden presentar fins al dimarts 20 d'octubre inclòs de forma telemàtica o a través de l'enllaç que trobareu al web abrera.cat, i si necessiteu suport podeu adreçar-vos al Centre Aquàtic Municipal. Les poden presentar persones físiques o jurídiques d'acord amb el que s'estableix a les bases reguladores, les quals podeu consultar a l'enllaç que trobareu a la part inferior de la pàgina web abrera.cat. Així mateix, el Servei d'Esports hi podrà incorporar aquells esportistes, entitats o persones que no hi figurin entre les candidatures presentades i que es consideri que recullen els mèrits suficients per optar als premis convocats. Els Premis de l'Activitat Física i l'Esport Local d'Abrera es van crear amb l'objectiu de generar un punt de trobada per a la ciutadania d'Abrera i associacions esportives locals, permetent-los reconèixer i celebrar la diversitat del món de l'esport que està directament vinculat i integrat al municipi. Han de contemplar les diferents vessants de l'esport local, el rendiment esportiu, la promoció i participació en l'activitat física dels diferents sectors de la població, el foment dels valors implícits en la pràctica esportiva, en casos d'especial interès, rellevància o repercussió dins de la vida esportiva d'Abrera, es podrà atorgar mencions especials per iniciativa de la comissió qualificadora. Per a més informació, podeu contactar amb el Centre Aquàtic Municipal, al camp, al passeig de l'estació número 24, a l'horari d'atenció a la ciutadania, és a dir, de dilluns a divendres, de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges de 10 a 2 del matí. També podeu trucar en el mateix horari al telèfon 93 770 0325 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat.
6: Abrera Informació. Esports. Entitats.
7: El dissabte 26 de setembre passat a la tarda va tenir lloc la presentació dels equips de la temporada 2026-2027 del Club Bàsquet Abrera al Pavelló Esportiu Municipal. El bàsquet continua creixent i fent comunitat a Abrera. El dissabte 26 de setembre es va celebrar la presentació dels equips del Club Bàsquet Abrera per a la temporada 2026-2027 al Pavelló Esportiu Municipal d'Abrera. L'alcalde Jesús Navarro i el regidor d'Esports i Benestar de l'Ajuntament, Jordi Moreno, no es van perdre l'esdeveniment, una jornada que posa en valor la vitalitat del club i la tasca de l'entitat esportiva que fomenta la pràctica esportiva i els hàbits saludables. Des de l'Ajuntament d'Abrera es felicita el club del municipi. El Club Bàsquet Abrera, que es va crear l'any 1985, va presentar els 11 equips que conformen l'entitat, 3 d'ells femenins. El Pavelló Esportiu Municipal va gaudir de la salutació de tots els equips, des dels més petits fins als sèniors. En l'esdeveniment es va reconèixer la trajectòria de Ramon Puig i Albert Carrion, dos jugadors que han dedicat molts anys al club i que formen part de la història del bàsquet d'Abrera.
6: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
0: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. Vols tenir la informació més propera i la millor música a la teva butxaca? Descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera al teu mòbil i tauleta.

0: Pensa en Efe Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: Efe Aguilera. Ens trobes a Brera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 3229. Renova la teva llar amb nosaltres.
2: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones de Brera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través de brera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament de Brera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones de Brera. T'hi esperem.
3: Ajuntament de Brera, amb tu, per tu.
4: Ràdio Brera, digui.
5: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
4: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Brera donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
5: I us encarregueu de tot?
4: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
5: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Brera.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
8: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102 o envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots.
9: Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
1: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
0: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 770 49 30.
2: Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les dues, us parla Anna Gasol. Pendents avui de l'episodi de pluges intenses que afecta les Terres de l'Ebre. El govern aixeca el confinament del Baix Ebre i el Montsià, però manté la restricció de la mobilitat interurbana fins a les 8 de la tarda, perquè la inestabilitat i la previsió de pluges torrencials continua. Ho ha dit la consellera d'Interior, Núria Parlon, en roda de premsa.
3: Des de la roda de premsa enviarem unes alertes a la població dient-los que aixequem el confinament, però alhora també que s'interpreti que encara estem en una situació de perill molt alt, que es mantindrà fins les 8 de la tarda, temps real. Tenim acumulat de pluja, és una situació complicada. Aixecar el confinament no vol dir recuperar la mobilitat. Pots baixar a comprar al teu supermercat del costat, però no anar-te'n a comprar a una botiga del municipi del costat.
2: El Servei Meteorològic de Catalunya ha allargat el perill de màxim risc fins al vespre per una atmosfera molt inestable i per les precipitacions que encara poden ser torrencials i persistents. Els aiguats s'han concentrat en les últimes hores a les Terres de l'Ebre, on han deixat més de 250 litres en alguns punts com l'Ametlla de Mar. A la zona del canal, els bombers han hagut de rescatar una vintena de conductors atrapats per l'aigua. De fet, aquest municipi, juntament amb Ulldecona, són els que registren més afectacions. A Ulldecona, però també a Amposta i a Tortosa, s'han habilitat centres d'acollida. I avui, dia decisiu pel que fa als decrets en matèria d'habitatge que es debaten al Congrés dels Diputats. Junts manté el seu vot contrari, de fet que faria decaure les mesures, i aquest matí ha presentat un decret alternatiu mentre reclama a l'executiu que retiri els textos i no els sotmeti a votació. La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha demanat a Junts que canviï de posició i s'abstingui perquè el decret es pugui tramitar com a projecte de llei urgent i incorporar-hi esmenes. A més, PSOE i Sumar han sol·licitat que la votació sigui pública i per crida, mentre que el Partit Popular considera que els decrets són una qüestió de confiança encoberta i torna a reclamar eleccions anticipades. Fonts de la Moncloa, però, asseguren que ara mateix no es planteja cap convocatòria electoral i que el govern està centrat en la doble votació dels decrets d'habitatge. Mentrestant, l'acampada per l'habitatge a la plaça Catalunya va creixent i ja plega fins a unes 200 tendes. Avui, a més, diverses manifestacions protagonitzen també la jornada, una a la seu de Junts a Barcelona, en protesta del seu vot en contra els decrets, i una altra davant del Congrés que plega centenars de manifestants. I el judici a l'Audiència de Barcelona contra quatre policies nacionals antivalots per la mutilació de l'Ulla Roger Espanyol l'1 d'octubre ha quedat vist per a sentència després de quatre sessions. La Fiscalia i les defenses exercides per un advocat privat i l'Advocacia de l'Estat segueixen demanant l'absolució dels agents. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'informa que les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT de l'Avinguda de Can Amat han finalitzat segons el calendari previst. Aquesta actuació s'ha realitzat en dues fases. La primera es va executar durant els primers mesos de l'any i la segona, que s'ha dividit en diferents subfases, s'ha finalitzat aquest mes de setembre. Ara resta una darrera actuació a la zona on s'han realitzat aquests treballs d'estesa de la línia elèctrica de SEAT a l'Avinguda de Can Amat. Amb motiu d'aquests darrers treballs es produeixen canvis temporals en el trànsit a l'Avinguda de Can Amat del polígon industrial del Barcelonès d'Abrera amb l'objectiu de garantir la seguretat i el bon desenvolupament de les obres. Mentre durin aquests treballs en la zona, la circulació de vehicles així com els accessos a diferents carrers del polígon industrial barcelonès quedaran restringits o modificats. Amb motiu d'aquestes obres, a l'Avinguda de Can Amat continuarà operativa una part del recorregut alternatiu ja establert durant el mes d'agost i setembre amb la parada del carrer dels Pirineus amb el carrer d'Abrera ja habilitada novament. Així, el bus no circula per l'Avinguda de Can Amat fins a la rotonda de carrer de Darwin i continua establert com a itinerari alternatiu el pas pel carrer d'Abrera, carrer de Montserrat, primer tram de l'Avinguda de Can Amat, carrer de Darwin, carrer de Marie Curie, carrer de Barcelona i carrer de l'Hostal del Pi. D'altra banda, durant el mateix període, continua anul·lada temporalment la parada ubicada a l'inici de l'Avinguda de Can Amat a la rotonda de la SEAT i continua habilitada la parada provisional alternativa a la cantonada del carrer de l'Hostal del Pi davant de l'establiment Burger King. Podeu consultar aquestes modificacions temporals del recorregut i les parades del bus urbà d'Abrera a l'app gratuïta de Montbus, on també s'actualitzen periòdicament les diferents informacions relacionades amb aquest servei, i consulteu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Salut pública i benestar.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera, juntament amb l'àrea de promoció de la donació del Banc de Sang i Teixits, s'impulsa una nova campanya de donació de sang i plasma a Abrera. La cita és aquest proper dijous 1 d'octubre a la Casa de Cultura, carrer de Federico García Lorca 17, en horari de 10:30 a 13:30 i de 16 a 20 hores. Des del Banc de Sang i Teixits informen que calen 1.100 donacions diàries per fer front a les necessitats dels i les pacients. Des del Banc de Sang i Teixits es fa una crida a la donació per reforçar les reserves després de l'època estival, quan es produeix una baixada en les donacions. Calen 1.100 donacions diàries per fer front a les necessitats dels i les pacients. Es calcula que 173 persones necessiten sang cada dia als hospitals catalans. Els motius més freqüents pels quals un pacient pot necessitar transfusions són els càncers, les hemorràgies intestinals, els infarts, les fractures o malalties de la sang com anèmies. Si tens entre 18 i 70 anys, peses més de 50 quilograms i gaudeixes de bona salut, pots convertir-te en donant i ajudar a salvar vides amb un gest senzill que només et prendrà uns minuts. Reserva la teva cita al web donasang.gencat.cat. Podeu consultar tota aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Gent gran. Salut.
4: Abrera se suma a la commemoració del Dia Mundial de l'Alzheimer amb diverses activitats incloses en la Setmana de Gent Gran 2026, impulsades des de l'Ajuntament d'Abrera en col·laboració amb l'Associació de Familiars de Persones amb Alzheimer i altres demències del Baix Llobregat. El 21 de setembre es commemora el Dia Mundial d'aquesta malaltia i la façana de l'Ajuntament i el Castell de Volterra d'Abrera s'han il·luminat de color verd per donar-li visibilitat. La presidenta de l'AFA, Mercè Rull, parla dels serveis que s'ofereixen a les famílies des de l'associació.
5: Des de l'AFA el que tenim són diversos serveis. Unes, doncs, primer, la informació i l'atenció a les famílies en segons quina problemàtica. Tenim les ajudes tècniques per segons quina fase de la malaltia puguin utilitzar, o sigui, cadires, llits, coses per la dutxa, etcètera, etcètera. Tenim 3 centres de dia, són centres especialitzats d'estimulació, en el qual intentem que la persona estigui estimulada al màxim possible, independentment del seu grau de dependència que tingui. Són un al Prat de Llobregat, l'altre el tenim a Molins i l'altre el tenim a Cornellà. L'horari és de 9 a 6. I allà, doncs, li donem un servei integral amb teràpies no farmacològiques d'estimulació, de musicoteràpia, fisioteràpia, controlem la medicació i en dutxes, i la veritat és que estan molt ben cuidats i el familiar, doncs, pot més o menys fer la seva vida laboral o la seva vida fora del que és la cura. També tenim 2 espais en memòria, en el qual són per primeres etapes primerenques.
4: A continuació repassem les activitats programades a Abrera amb motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer i dins la Setmana de la Gent Gran 2026, que tindran lloc al Casal de la Gent Gran d'Abrera. Dimarts 6 d'octubre, bingo musical a les 17, i dimecres 7 d'octubre, cinefòrum La Gran Lillian Hall a les 17 hores. I el programa La Salut a les Ones de Ràdio Abrera, a més aquest dissabte 12 de setembre passat, en col·laboració amb el Servei de Salut Pública de l'Ajuntament d'Abrera, hem parlat del Dia Mundial de l'Alzheimer amb l'Andrea Márquez, psicòloga referent de benestar emocional i comunitària de l'equip d'atenció primària d'Abrera. Podeu recuperar el podcast a la programació a la carta al web www.radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
6: A Abrera gaudim dels patis oberts, un espai per fer esport, jugar i compartir temps amb família.
7: Cada dissabte a la tarda de 4 a 8 i cada diumenge al matí de 10 a 2, el pati de l'escola Ernest Lluc obre les portes amb accés lliure i personal esportiu de suport per ajudar, orientar i dinamitzar activitats.
6: Hi trobaràs una gran pista poliesportiva amb cistelles i porteries i una zona de jocs infantils i sorral, en un entorn segur i accessible per practicar activitat física, divertir-te contacte i relacionar-te amb altres infants, joves i famílies.
7: L'accés al pati de l'escola Ernest Lluch es fa pel carrer d'Antonio Machado. Recorda que, en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. I consulta els horaris especials durant les vacances escolars a abrera.cat i a les xarxes socials municipals.
6: Patis oberts d'Abrera. Vine, participa i gaudeix de l'oci i l'esport en comunitat.
8: T'hi esperem.
9: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
2: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
1: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
2: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
1: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
2: Demana cita al 609 52 23 24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i, una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: buscarte. Me da igual Madrid o París, solo contigo escaparme. Mon amour, si vous plaît, vámonos aquí.
1: Pues nos vamos.
2: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
3: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
2: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
3: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
2: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
4: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
5: radioabrera.cat. Entra a la nostra web i veuràs com som, la nostra història, els nostres programes, els nostres locutors, el nostre departament de publicitat i tota l'actualitat. I també ens pots escoltar en directe. radioabrera.cat.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Totes les mirades atentes al Congrés dels Diputats, on en breu es votaran els dos decrets d'habitatge que no acabaran convalidant-se pels vots contraris de PP, Vox i Junts. Una derrota del govern de Pedro Sánchez al Parlament cobra la possibilitat d'un avançament electoral el dia 26 de novembre o el 6 de desembre com a possibles dates. La formació de Puigdemont ha presentat un text propi que la Moncloa qualifica de presa de pèl. Just ara està intervenint el president del govern, Pedro Sánchez, que ha demanat als diputats que votin pensant en la gent. L'escoltem.
2: En pocos minutos la presidenta del Congreso les llamará por su nombre para que expresamente y públicamente todos manifiesten su voto. Y me gustaría pedirles que cuando lo hagan se olviden por un momento del cálculo político, del argumentario de su partido, de las presiones que les llegan de arriba. Les pido que se olviden de todo eso y que piensen en la gente de a pie que más necesita del amparo de lo público.
1: Interior aixeca el confinament a les Terres de l'Ebre perquè va a la baixa l'episodi de pluges torrencials que ha escombrat al sud del país amb registres de més de 200 litres al Baix Ebre i al Montsià. Això sí, es mantenen les restriccions de mobilitat fins a les 8, ho ha dit la consellera d'Interior, Núria Parlon.
3: Aixequem el confinament, però alhora també que s'interpreti que encara estem en una situació de perill molt alt, que es mantindrà fins les 8 de la tarda, temps real. Tenim acumulat de pluja, és una situació complicada. Aixecar el confinament no vol dir recuperar la mobilitat. Pots baixar a comprar al teu supermercat del costat, però no anar-te'n a comprar a una botiga del municipi del costat.
1: Els bombers han hagut de rescatar 14 persones atrapades en vehicles i el 112 ha rebut unes 500 trucades. També s'ha desallotjat una vintena de veïns de dos edificis del centre històric de Tortosa pels forts aiguats que estan caient. Un episodi de pluges, per cert, atenció, perquè continuarà i es desplaça cap al litoral i prelitoral. Vist per sentència el judici contra quatre policies nacionals antiavalots per la mutilació de l'ull a Roger Espanyol, la Fiscalia i les defenses exercides per l'advocat privat i l'Advocacia de l'Estat segueixen demanant l'absolució dels agents, mentre que les acusacions particulars demanen entre 12 i 13 anys de presó. I parlant dels robatoris de coure, que han costat 15.000 minuts de retard a Rodalies al setembre i s'han convertit en el principal causa d'incidència a la xarxa durant l'últim mes. Així ho han exposat avui el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, i la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Segons ha informat la Policia Nacional, el proper dijous 5 de novembre de 2026 tindrà lloc una nova campanya per expedir o renovar el document nacional d'identitat, DNI, per primera inscripció, caducitat o pèrdua al municipi. També es podrà tramitar la primera expedició o la renovació del passaport. Tot el tràmit es realitzarà a la unitat mòbil que s'instal·larà en la zona de l'aparcament del carrer de Rosalía de Castro, al costat de l'Ajuntament d'Abrera, i les entregues es realitzaran el mateix dia. Per reservar cita per les tramitacions del DNI i o passaport, truqueu prèviament al telèfon de l'Oficina d'Atenció Ciutadana LOAC de l'Ajuntament d'Abrera, al telèfon 93 770 0325, en l'horari d'atenció a la ciutadania, és a dir, de dilluns a divendres de 9 a 2 i també les tardes de dimarts i dimecres en horari de 2:45 a 7. Hi ha un total de 40 cites disponibles per a la tramitació del DNI i o passaport al municipi. Cada tràmit requereix una cita independent, per tant, si una persona necessita tramitar tant el DNI com el passaport, haurà de reservar dues cites. Podeu consultar tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació, entitats, cultura.
4: Després de la pausa estival, el Cineclub Maruja Torres d'Abrera reprèn la seva activitat amb un nou cicle cinematogràfic centrat en el cinema de sèrie B. Les sessions tindran lloc a l'auditori del Centre Polivalent del Rabató a 7:45 del vespre, amb entrada gratuïta i oberta a tota la ciutadania. El fil conductor d'aquesta nova programació de tardor és el cinema de baix pressupost de les dècades dels els anys 40 i 50, contraposant una producció nord-americana i una d'espanyola, tal com explica Manel Benito, un dels impulsors del Cineclub Maruja Torres d'Abrera.
5: Començarem aquest mes de setembre amb dues pel·lícules, un cicle de dues pel·lícules, amb el fil conductor d'allò que els americans diuen sèrie B, és a dir, pel·lícules de baix pressupost, que han tingut dificultat per ser rodades, produïdes, amb pocs diners, amb actors desconeguts, directors desconeguts, típica dels anys 40 i bona part dels anys 50. I llavors hem volgut contraposar dues pel·lícules, una americana i una altra espanyola. Passarem el dia 18 la primera pel·lícula, de Tour, una pel·lícula nord-americana, i el dia 2 d'octubre una pel·lícula espanyola, rodada a Barcelona per un director sabadellenc, Vida en sombres. Per tant, aquest discurs d'intentar posar en paral·lel dues produccions de baix cost amb les dificultats, a Espanya la censura de finals dels anys 40 i als Estats Units aquella producció de les sèries B fora dels circuits de producció de les grans productores i de l'Star System nord-americà. Aquesta reflexió que proposem al públic de poder veure dues pel·lícules que s'han convertit en dues joies, però que en el seu moment van ser produïdes com si fossin pel·lícules mainstream o industrials per cobrir la necessitat de les pantalles de cinema dels Estats Units.
4: Benito també destaca l'experiència de veure aquests films al Cineclub.
5: Un dels objectius importants del nostre projecte està superbé, tenir un telèfon mòbil o un iPad o la tele i llavors veure la pel·li, llavors aturar-la, aixecar-se per prendre un iogurt i després tornar i veure una pel·li en tres sessions, però l'experiència de veure una pel·lícula en pantalla gran, acompanyat del públic, a les fosques i de seguit, crec que és una experiència diferent, és una altra experiència. Per tant, nosaltres oferim això, oferim una sala, crec que molt ben adequada per fer això, amb un acceptable so i una espectacular possibilitat de veure la pel·lícula en una pantalla gran, i llavors l'experiència és diferent. Pels que hagin vist la pel·lícula, que la puguin veure en aquestes condicions, i pel gran públic que no hagi vist aquestes dues pel·lícules ni a la tele ni en qualsevol altra plataforma, doncs els convidem no només a gaudir de la pel·lícula, sinó a gaudir de l'experiència de veure aquesta pel·lícula i poder després compartir-la amb la resta de l'auditori.
4: Tornem a recordar, divendres 2 d'octubre serà el torn de Vida en sombres, 1948, l'únic llargmetratge del sabadellenc Llorenç Llobet Gracia, protagonitzat per Fernando Ferran Gómez i Maria Dolores Pradera, una obra de metacinema que va patir la censura de l'època. Les projeccions es faran a 7:45 de la tarda a l'auditori del Centre Polivalent del Rabató, amb entrada lliure.
0: Abrera Informació, Salut Pública i Benestar.
4: Amb motiu del Dia Mundial del Cor, que se celebra el 29 de setembre, des de l'Ajuntament d'Abrera, a través del Servei de Salut Pública, s'organitza una sessió formativa per aprendre a reconèixer els signes d'un atac de cor i saber com actuar davant d'una situació d'emergència. L'activitat, que s'havia de celebrar aquest dilluns 28 de setembre passat a la tarda a la Casa de Cultura, ha quedat ajornada. Properament informarem de la nova data. Des de l'Ajuntament d'Abrera es continuen impulsant accions de promoció de la salut i prevenció de les malalties cardiovasculars, coincidint amb la commemoració del Dia Mundial del Cor. En aquest marc, properament, la Casa de Cultura acollirà la xerrada Sap reconèixer un atac de cor? Saps fer la RCP? Una proposta formativa adreçada a la ciutadania. La sessió anirà a càrrec de Carles Cervera, director d'ambulància, servimèdic i formador en RCP, SB-B de la Semicciup, que oferirà eines i coneixements pràctics per identificar els signes d'un infart i saber com actuar davant d'una possible emergència cardiovascular, així com nocions bàsiques de reanimació cardiopulmonar. L'activitat compta amb un màxim de 22 participants. Es recomana, doncs, fer inscripció prèvia enviant un correu electrònic a saludpublica@abrera.cat. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'anima la ciutadania a participar en aquesta sessió, que ens permetrà adquirir coneixements que poden ser molt útils davant d'una situació d'emergència i contribuir a una comunitat més formada i preparada. Com dèiem, properament informarem d'aquesta nova data.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Abrera som cultura.
6: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
7: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F.A. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 3229. Renova la teva llar amb nosaltres.
2: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
3: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
5: Ràdio Abrera, digui.
6: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
5: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
6: I us encarregueu de tot?
5: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
6: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
7: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
8: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer

0: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
1: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
0: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Ràdio Obrera arriba a tot arreu. Escolta'ns a radioobrera.cat i la nostra aplicació gratuïta. Descarrega-te-la. ¿Cómo puede ser verdad?

0: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
1: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
0: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 7 70 49 30.
2: Atenció! Si vols veure i bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Obrera, la música que t'agrada. T'agrada, t'agrada. Come on to mine and tell me what's been happening. You
1: say it's him. Ràdio Obrera.
0: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Congrés ha tombat els dos decrets d'habitatge pels vots contraris de PP, Vox i Junts. Just abans de la votació, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha batit Junts, el PP i Vox, que si no permetien convalidar aquests decrets d'habitatge, la història els jutjaria abans dels que creuen.
3: Ahora son ustedes quienes tienen que demostrar si su preocupación por el bienestar de los ciudadanos es mayor que su deseo de dañar a este gobierno. Si ustedes están aquí para servir los intereses de unas élites inmobiliarias, que será legítimo, pero que no es, desde luego, el interés de la gente corriente. Hagan lo correcto, porque creo que si no, la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
2: Quan ha acabat la votació, passats uns minuts, de fet fa molt poca estona, un grup de manifestants amb pancartes que era dins del Congrés ha cridat que els fons voltor són els que governen el Congrés. Coincidint amb la votació, el sindicat de llogateres s'ha manifestat davant de la seu de Junts a Barcelona aquest matí per exigir que el decret tirés endavant. Han fet una crida a la vaga general per la crisi de l'habitatge. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat de llogateres.
4: Hem d'aturar-ho tot, ja n'hi ha prou. Si ni tan sols un decret, que eren unes engrunes, per tan sols arrencar un bri de tranquil·litat a tanta gent que està patint, ni tan sols això ho podem aconseguir. Amb aquestes institucions els hem de passar per sobre. Fins ara hem sacsejat el tabú de joc, però que hem vingut a canviar la regla.
2: I seguim pendents de la pluja, el govern ha enviat un SLR per aixecar el confinament al Baix Ebre i al Montsià, però manté, atenció, la restricció a la mobilitat interurbana fins a les 8. La consellera d'Interior ha dit que la situació és encara de perill molt alt perquè continua la inestabilitat i la previsió de pluges torrencials. De fet, les properes hores hem de fixar-nos ja en el litoral i el prelitoral. Continuem parlant de registres de pluja acumulada a les Terres de l'Ebre. El darrer, al Baix Ebre, a l'Ametlla de Mar, 273 litres. I el Departament d'Educació està treballant una proposta que inclou un dia lliure de compensació per als docents que marxin de colònies. Aquesta no s'ha arribat a plantejar formalment a la mesa sectorial i a més es treballa amb mesures per reforçar la protecció jurídica dels docents que acompanyen els infants amb aquestes activitats. Això s'afegiria als 50 euros de compensació ja acordats. I la conductora d'un turisme ha mort en una col·lisió amb un camió a l'A14R2 al Segrià. Per causes que s'investiguen, s'ha produït una col·lisió entre un turisme i un camió. Ja són 96 víctimes enguany a les carreteres catalanes.
1: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
5: Bona tarda. Abrera, municipi que cuida. En marxa una nova edició de l'espai d'acompanyament familiar La Llavor, amb el qual s'ofereix acompanyament professional i un punt de trobada on poder fer tribu entre famílies que es troben en l'etapa de criança del primer any de vida dels seus nadons. L'alcalde d'Abrera, Jesús Navarro, acompanyat de la regidora d'Infància, Arantxa Galofré, i la tècnica d'Igualtat, Esther Reales, han visitat aquest divendres 25 de setembre passat el nou grup d'aquest espai per tal de donar la benvinguda a les famílies que s'hi han apuntat per realitzar aquest acompanyament familiar. Des dels serveis d'Infància i d'Igualtat de l'Ajuntament d'Abrera es continuen oferint espais de suport i acompanyament a les famílies amb infants de 0 a 12 mesos. Sota el nom de La Llavor s'ofereix acompanyament professional i un punt de trobada on poder fer tribu entre famílies que es troben a l'etapa de criança del primer any de vida dels seus nadons. Enguany s'han posat en marxa dos grups. El primer es va realitzar durant els mesos de març, abril i maig, mentre que el segon ha començat aquest divendres 25 de setembre passat amb un total de 10 sessions fins al 4 de desembre. Els temes que es tracten en aquestes sessions són, entre d'altres, les necessitats dels nadons en cada etapa evolutiva, evolució en el creixement dels nadons, descoberta de l'entorn, jocs i material, paper de l'adult, recursos i propostes de petits jocs, cançons salutacions i massatges. El contacte i l'aferrament segur i el vincle, comunicació amb el nadó, mirada i paraula, la son i el plor del nadó, les visites al pediatre, la lactància materna i artificial, la corresponsabilitat en les cures, la criança i la llar, el postpart, vivències dels referents i dels nadons o la relació amb la família. Podeu consultar tota la informació sobre la llavor als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
1: Abrera Informació. Promoció econòmica.
5: Des de l'Ajuntament d'Abrera es continua apostant per la formació com una eina clau per afavorir l'ocupabilitat i la qualificació professional de la ciutadania, oferint accions formatives adaptades a les necessitats del mercat laboral. En aquesta línia, el Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera té obert el període d'inscripcions per a dos cursos que s'iniciaran al setembre. D'una banda, el curs de neteja d'instal·lacions que s'adreça a persones inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Aquest curs té com a objectiu proporcionar els coneixements i les competències necessàries per desenvolupar tasques de neteja i manteniment d'espais i equipaments, millorant així les oportunitats d'inserció laboral de les persones participants. La formació es durà a terme el 30 de novembre en horari de 9 a 2 a les aules del Departament de Promoció Econòmica. De l'altra, també estan obertes les inscripcions pel curs de vetllador o vetlladora escolar que s'impartirà el dimarts 13 d'octubre, adreçat a persones aturades majors de 18 anys inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera i que disposin del títol de monitor o monitora de lleure o d'una formació relacionada. Les persones que el cursin podran aprofundir en aspectes com les funcions i responsabilitat del vetllador o vetlladora, els principis de l'escola inclusiva, les diferents tipologies de necessitats educatives especials, les estratègies d'acompanyament a l'alumnat i les tècniques bàsiques de prevenció d'accidents i suport a l'autonomia personal, entre d'altres. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció o demanar més informació al Departament de Promoció Econòmica, ubicat al Mercat Municipal, primera planta, al carrer de Martorell número 20, trucant al telèfon 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. L'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 4:45 a 7 de la tarda.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
6: A Abrera gaudim dels patis oberts, un espai per fer esport, jugar i compartir temps amb família.
7: Cada dissabte a la tarda de 4 a 8 i cada diumenge al matí de 10 a 2, el pati de l'escola Ernest Lluc obre les portes amb accés lliure i personal esportiu de suport per ajudar, orientar i dinamitzar activitats.
6: Hi trobaràs una gran pista poliesportiva amb cistelles i porteries i una zona de jocs infantils i sorral, en un entorn segur i accessible per practicar activitat física, divertir-te i relacionar-te amb altres infants, joves i famílies.
7: L'accés al pati de l'escola Ernest Lluc es fa pel carrer d'Antonio Machado. Recorda que, en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. I consulta els horaris especials durant les vacances escolars a abrera.cat i a les xarxes socials municipals.
6: Patis oberts d'Abrera. Vine, participa i gaudeix de l'oci i l'esport en comunitat.
8: T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.
9: A Ràdio Abrera, la informació més propera. A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
2: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
1: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
2: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
1: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
2: Demana cita al 609 52 23 24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual. Dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
4: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
3: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
4: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
3: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
5: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla amb Mercè Roura. El ple del Congrés ha rebutjat els decrets de mesures d'habitatge que, entre altres, prohibien desnonaments a famílies vulnerables i prorrogaven els contractes de lloguer. A hores d'ara, segons publiquen alguns mitjans, el president del govern, Pedro Sánchez, obre un període de reflexió i prendrà una decisió sobre l'avenç electoral aquest cap de setmana. Dirigents del PSOE i ministres creuen, segons apunten fons a la Moncloa, que el president ha de convocar eleccions. Qui també ho pensa és el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que retret el president del govern, Pedro Sánchez, prioritzar el càlcul electoral en la tramitació d'aquests dos decrets. L'escoltem.
2: Que no se guarde mucho más la fecha ante la eventualidad de pillar a la oposición desprevenida. Estoy listo. Estamos preparados. Por mí, que convoque cuando quiera. Por España, que convoque cuanto antes.
1: Després de la votació, el ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, ha criticat durament les dretes, que han tombat miserablement, diu, els decrets lleis, i acompanyat de la resta de ministres de Sumar, ha dit que seguiran per terra, mar i aire defensant el decret d'habitatge.
3: Pueden decir muy alto la palabra España o la palabra Cataluña. Hoy están sirviendo una única bandera, que es la bandera de la oligarquía rentista, de los fondos buitre y del dinero. Hoy el Partido Popular, Vox y Junts se han equivocado gravemente, gravemente, y pagarán este error político en las urnas.
1: Mentrestant, el decret Mari Carmen continua en vigor i avui ha permès aturar el tercer desnonament des que es va publicar aquest matí a Manresa. Desenes de persones s'han concentrat davant el número 38 del carrer Urgell per evitar que es fes fora de casa seva la Lucélia i el seu fill menor d'edat. Ja és el quart cop que ho intenten. Ella reclama un lloguer social perquè no pot pagar les despeses del pis, però el propietari, un fons voltor, no li permet. I la Fiscalia demana 2 anys de presó i 6.000 euros de multa per un home acusat d'agredir l'alcalde de Linz, Manel Pérez, en un bar del municipi. Els fets es remunten al 4 de juny de 2023, quan, segons el fiscal, el processat, veí d'un altre municipi, es va dirigir a Pérez i, després de preguntar-li si era l'alcalde i recriminar-li una resolució, el va colpejar amb força a la cara. I el Festival Petits Camaleón celebra aquest cap de setmana la seva 15a edició amb concerts fins diumenge a l'Arboretum, al Teatre Auditori i a l'Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels. La previsió de pluja ha obligat a canviar alguns dels concerts, però es mantenen Miqui Núñez, Els Pets, la Ludwig Bank, Trinquell, el Pony Pissador i el Petit de Caleril. Són alguns dels noms que hi participen.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Des de l'Ajuntament d'Abrera i en el marc de l'Abrera Igualitària i l'Abrera Saludable, un any més es segueix impulsant, promovent i fomentant la vida activa i saludable de la gent gran amb una nova edició de la Setmana de la Gent Gran, amb una àmplia oferta de propostes gratuïtes adreçades a persones a partir de 60 anys, amb l'objectiu d'apropar-les a les activitats que trobareu als casals de la gent gran d'Abrera durant tot l'any. Tallers, caminades, activitats lúdiques, xerrades i propostes de sensibilització. El programa inclou tallers de ceràmica i memòria, risoteràpia, un got talent, una caminada, xerrades, activitats de prevenció de l'Alzheimer, un bingo musical, un cinefòrum i un taller de mobilitat segura, entre d'altres propostes. Júlia Mirtos, la regidora de Gent Gran.
5: La Setmana de la Gent Gran és la setmana en què, juntament amb entitats especialitzades en aquesta etapa de la vida, fem una mostra de diferents activitats, xerrades i tallers, on es tracten els temes que importen a la nostra gent gran. Enguany, a més, posem en marxa i us presentem 2 noves activitats del programa de Gent Gran que es realitzaran durant tot el curs. Aquestes són el futbol més 60 i les caminades més 60. També és el moment en què les associacions de gent gran d'Abrera fan les seves activitats que ofereixen durant tot l'any, però concentrem l'acció en aquesta setmana per tal que tothom qui vulgui conèixer el projecte de gent gran d'Abrera el pugui conèixer. És una mesura més que entomem per tal que totes les persones grans que vulguin es puguin dirigir a les activitats que desenvolupem tant al nucli com als barris i mantenir-se en xarxa i actius. Així doncs, tenim per endavant una setmana de la gent gran repleta d'activitats adaptades a tots els interessos i possibilitats, pensades en clau de gent gran i per la gent gran. I és per aquest motiu que us convido a tothom, a tota la família, a conèixer el que fem des de la gent gran d'Abrera. Esteu totes i tots convidades a la setmana de la gent gran d'Abrera.
4: A continuació us detallem les activitats programades en el marc de la setmana de la gent gran d'Abrera de 2026. El dilluns 5 d'octubre, de 10 a 11 del matí, hi haurà la xerrada sobre acompanyament i beneficis de tenir un animal de companyia a la tercera edat a càrrec de Mascot Center amb gossos i marxandatge, i de 4 a 2 quarts de 6 de la tarda s'hi farà també la xerrada El cuerpo grita lo que tú callas, mentre que el dimarts 6 d'octubre concentrarà dues activitats. Al matí, de 10 a 12, un taller sobre prevenció d'Alzheimer a càrrec de la farmàcia Rocamora, i a la tarda, de 17 a 18.30, un bingo musical a càrrec de la AFA. El dimecres 7 d'octubre, de 17 a 20, tindrà lloc un cinefòrum amb la pel·lícula La gran Lillian Hall, també a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer d'Abrera. El divendres 9 d'octubre, de 10 a 12, un taller de mobilitat segura a càrrec dels Mossos d'Esquadra. I finalment, la Setmana de la Gent Gran d'Abrera 2026 es clourà el diumenge 25 d'octubre amb la tradicional caminada de la gent gran, prevista inicialment pel diumenge 4 d'octubre, però que a causa de la previsió meteorològica es va ajornar a aquesta nova data. Podeu consultar tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Esports.
4: Recordem que estan obertes les inscripcions per participar en els tercers premis de l'activitat física i l'esport local convocats per l'Ajuntament d'Abrera amb l'objectiu de reconèixer i guardonar les iniciatives i les aportacions més significatives de persones i entitats públiques o privades vinculades al municipi d'Abrera que hagin destacat pels èxits esportius assolits per la promoció de l'esport, l'activitat física o que contribueixin a enaltir i projectar l'esport de la vila d'Abrera, o bé que les seves accions tinguin repercussions beneficioses per als abrerencs i abrerenques. Les candidatures de la tercera edició dels Premis de l'Activitat Física i l'Esport Local es poden presentar fins al dimarts 20 d'octubre inclòs, de forma telemàtica o a través de l'enllaç que trobareu al web abrera.cat, i si necessiteu suport podeu adreçar-vos al Centre Aquàtic Municipal. Les poden presentar persones físiques o jurídiques, d'acord amb el que s'estableix a les bases reguladores, les quals podeu consultar a l'enllaç que trobareu a la part inferior de la pàgina web abrera.cat. Així mateix, el Servei d'Esports hi podrà incorporar aquells esportistes, entitats o persones que no hi figurin entre les candidatures presentades i que es consideri que recullen els mèrits suficients per optar als premis convocats. Els Premis de l'Activitat Física i l'Esport Local d'Abrera es van crear amb l'objectiu de generar un punt de trobada per a la ciutadania d'Abrera i associacions esportives locals, permetent-los reconèixer i celebrar la diversitat del món de l'esport que està directament vinculat i integrat al municipi. Han de contemplar les diferents vessants de l'esport local, el rendiment esportiu, la promoció i participació en l'activitat física dels diferents sectors de la població, el foment dels valors implícits en la pràctica esportiva, en casos d'especial interès, rellevància o repercussió dins de la vida esportiva d'Abrera, es podrà atorgar mencions especials per iniciativa de la comissió qualificadora. Per a més informació, podeu contactar amb el Centre Aquàtic Municipal, al camp, al passeig de l'estació número 24, a l'horari d'atenció a la ciutadania, és a dir, de dilluns a divendres de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges de 10 a 2 del matí. També podeu trucar en el mateix horari al telèfon 93 770 0325 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat.
0: Abrera Informació. Esports. Entitats.
4: El dissabte 26 de setembre passat a la tarda va tenir lloc la presentació dels equips de la temporada 2026-2027 del Club Bàsquet Abrera al Pavelló Esportiu Municipal. El bàsquet continua creixent i fent comunitat a Abrera. El dissabte 26 de setembre es va celebrar la presentació dels equips del Club Bàsquet Abrera per a la temporada 2026-2027 al Pavelló Esportiu Municipal d'Abrera. L'alcalde Jesús Navarro i el regidor d'Esports i Benestar de l'Ajuntament, Jordi Moreno, no es van perdre l'esdeveniment, una jornada que posa en valor la vitalitat del club i la tasca de l'entitat esportiva que fomenta la pràctica esportiva i els hàbits saludables. Des de l'Ajuntament d'Abrera es felicita el club del municipi. El Club Bàsquet Abrera, que es va crear l'any 1985, va presentar els 11 equips que conformen l'entitat, 3 d'ells femenins. El Pavelló Esportiu Municipal va gaudir de la salutació de tots els equips, des dels més petits fins als sèniors. En l'esdeveniment es va reconèixer la trajectòria de Ramon Puig i Albert Carrion, dos jugadors que han dedicat molts anys al club i que formen part de la història del bàsquet d'Abrera.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
6: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món reunides en una única fórmula.
0: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
6: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Obrera.

Ràdio Obrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Obrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Obrera, Fórmula

0: Comença en F. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 3229. Renova la teva llar amb nosaltres.
2: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
3: Però on ho veus, tot això?
2: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
3: No.
2: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
3: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
4: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
5: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
3: Ràdio Abrera, digui.
6: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
3: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
6: I us encarregueu de tot?
3: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
6: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
5: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

Ràdio Brera. Escolta'ns al 107.9 de la FM i online a radiobrera.cat i a la nostra aplicació per mòbils i tauletes.

0: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
1: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
0: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 770 49 30.
2: Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El president espanyol Pedro Sánchez obrirà un període de reflexió per analitzar les conseqüències del no al Congrés als decrets d'habitatge. La Moncloa no descarta cap escenari, tampoc un avançament electoral, tot i que sosté que aquest divendres encara no està en aquesta pantalla. Demà a les 12 se celebrarà una manifestació a Madrid convocada pel Sindicato d'Inquilines i diumenge Sumar reunirà els partits dels seus espais polítics per preparar-se davant d'un possible avançament electoral. Mentre l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha lamentat que els decrets no hagin tirat endavant, diu que eren útils i imprescindibles per continuar garantint el dret a l'habitatge. A més, ha explicat que en cas que s'haguessin aprovat hauria anunciat l'inici d'un procés d'aprovació d'una pujada del 150% de l'IBI als pisos turístics que li hauria permès recaptar 7 milions d'euros.
2: Perquè el fet que aquests decrets no s'hagin aprovat avui té un efecte directe sobre els ciutadans i les ciutadanes de Barcelona i també sobre les polítiques de foment del dret a l'habitatge que hem desenvolupat a la nostra ciutat. En primer lloc, vull dir que avui hem perdut una gran oportunitat. Una gran oportunitat per continuar canviant les regles del joc en matèria d'habitatge a les nostres ciutats.
1: I el govern manté la restricció de la mobilitat interurbana al Baix Ebre i al Montsià fins a les 8 del vespre. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit que la situació encara és de perill molt alt perquè hi ha inestabilitat en les pluges torrencials i continua. A més, es desplaça cap al nord. Ha demanat atenció també, no solament al sud, sinó a les comarques del litoral.
3: Penseu que s'ha complert la previsió que havia fet el Meteocat en els seus diferents avisos, a 30 minuts, a 3 hores i a 24 hores. Per tant, molta pluja, risc, òbviament, d'inundabilitat i molta prudència que ha de tenir el conjunt de la ciutadania en les properes hores i en els propers dies, perquè serà una situació inestable que afectarà doncs, el sud del país i probablement a tota la zona del litoral i prelitoral.
1: I dos agents de la Guàrdia Civil van resultar ferits ahir dijous a la nit en un tiroteig a Terrassa quan intentaven detenir una banda criminal dedicada presumptament a assaltar camions que paraven a descansar les àrees de servei d'autopistes. Els Mossos estan investigant. Segons les primeres informacions, perseguien un grup de lladres que treballaven a l'AP7 al terme de Castellbisbal. Finalment, els delinqüents havien acabat a Camp Parellada i allà va un intens intercanvi de trets. Barça-Madrid, el clàssic de la Lliga F, vol omplir el Camp Nou un altre cop. L'equip femení tornarà a jugar a l'estadi. Serà el segon partit del conjunt blanc que juga a aquest lloc.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'informa que les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT de l'Avinguda de Can Amat han finalitzat segons el calendari previst. Aquesta actuació s'ha realitzat en dues fases. La primera es va executar durant els primers mesos de l'any i la segona, que s'ha dividit en diferents subfases, s'ha finalitzat aquest mes de setembre. Ara resta una darrera actuació a la zona on s'han realitzat aquests treballs d'estesa de la línia elèctrica de SEAT a l'Avinguda de Can Amat. Amb motiu d'aquests darrers treballs es produeixen canvis temporals en el trànsit a l'Avinguda de Can Amat del polígon industrial del Barcelonès d'Abrera, amb l'objectiu de garantir la seguretat i el bon desenvolupament de les obres. Mentre durin aquests treballs en la zona, la circulació de vehicles així com els accessos a diferents carrers del polígon industrial barcelonès quedaran restringits o modificats. Amb motiu d'aquestes obres, a l'Avinguda de Can Amat continuarà operativa una part del recorregut alternatiu ja establert durant el mes d'agost i setembre, amb la parada del carrer dels Pirineus amb el carrer d'Abrera ja habilitada novament. Així, el bus no circula per l'Avinguda de Can Amat fins a la rotonda de carrer de Darwin i continua establert com a itinerari alternatiu el pas pel carrer d'Abrera, carrer de Montserrat, primer tram de l'Avinguda de Can Amat, carrer de Darwin, carrer de Marie Curie, carrer de Barcelona i carrer de l'Hostal del Pi. D'altra banda, durant el mateix període, continua anul·lada temporalment la parada ubicada a l'inici de l'Avinguda de Can Amat a la rotonda de la SEAT i continua habilitada la parada provisional alternativa a la cantonada del carrer de l'Hostal del Pi davant de de l'establiment Burger King. Podeu consultar aquestes modificacions temporals del recorregut i les parades del bus urbà d'Abrera a l'app gratuïta de Montbus, on també s'actualitzen periòdicament les diferents informacions relacionades amb aquest servei, i consulteu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Salut pública i benestar.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera, juntament amb l'àrea de promoció de la donació del Banc de Sang i Teixits, s'impulsa una nova campanya de donació de sang i plasma a Abrera. La cita és aquest proper dijous 1 d'octubre a la Casa de Cultura, carrer de Federico García Lorca 17, en horari de 10:30 a 13:30 i de 16 a 20 hores. Des del Banc de Sang i Teixits informen que calen 1.100 donacions diàries per fer front a les necessitats dels i les pacients. Des del Banc de Sang i Teixits es fa una crida a la donació per reforçar les reserves després de l'època estival, quan es produeix una baixada en les donacions. Calen 1.100 donacions diàries per fer front a les necessitats dels i les pacients. Es calcula que 173 persones necessiten sang cada dia als hospitals catalans. Els motius més freqüents pels quals un pacient pot necessitar transfusions són els càncers, les hemorràgies intestinals, els infarts, les fractures o malalties de la sang com anèmies. Si tens entre 18 i 70 anys, peses més de 50 quilograms i gaudeixes de bona salut, pots convertir-te en donant i ajudar a salvar vides amb un gest senzill que només et prendrà uns minuts. Reserva la teva cita al web donasang.gencat.cat. Podeu consultar tota aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Gent gran. Salut.
4: Abrera se suma a la commemoració del Dia Mundial de l'Alzheimer amb diverses activitats incloses en la Setmana de Gent Gran 2026, impulsades des de l'Ajuntament d'Abrera en col·laboració amb l'Associació de Famílies de Persones amb Alzheimer i altres demències del Baix Llobregat. El 21 de setembre es commemora el Dia Mundial d'aquesta malaltia i la façana de l'Ajuntament i el Castell de Voltera d'Abrera s'han il·luminat de color verd per donar-li visibilitat. La presidenta de l'AFA, Mercè Rull, parla dels serveis que s'ofereixen a les famílies des de l'associació.
5: Des de l'AFA el que tenim són diversos serveis. Un és, doncs, primer, la informació i l'atenció a les famílies en segons quina problemàtica. Tenim les ajudes tècniques per segons quina fase de la malaltia puguin utilitzar, o sigui, cadires, llits, coses per la dutxa, etcètera, etcètera. Tenim 3 centres de dia, són centres especialitzats d'estimulació, en el qual intentem que la persona estigui estimulada al màxim possible, independentment del seu grau de dependència que tingui. Són un espai al Prat de Llobregat, l'altre el tenim a Molins i l'altre el tenim a Cornellà. L'horari és de 9 a 6. I allà, doncs, li donem un servei integral amb teràpies no farmacològiques d'estimulació, de musicoteràpia, fisioteràpia, controlem la medicació i en dutxes, i la veritat és que estan molt ben cuidats i el familiar, doncs, pot més o menys fer la seva vida laboral o la seva vida fora del que és la cura. També tenim 2 espais en memòria, en el qual són per primeres etapes primerenques.
4: A continuació repassem les activitats programades a Abrera amb motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer i dins la Setmana de la Gent Gran 2026, que tindran lloc al Casal de la Gent Gran d'Abrera. Dimarts 6 d'octubre, bingo musical a les 17, i dimecres 7 d'octubre, cinefòrum La Gran Lilian Hall a les 17 hores. I el programa La Salut a les Ones de Ràdio Abrera, a més aquest dissabte 12 de setembre passat, en col·laboració amb el Servei de Salut Pública de l'Ajuntament d'Abrera, hem parlat del Dia Mundial de l'Alzheimer amb l'Andrea Márquez, psicòloga referent de benestar emocional i comunitària de l'equip d'atenció primària d'Abrera. Podeu recuperar el podcast a la programació a la carta al web www.radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9. Fórmula 107.9, la banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
2: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
1: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
2: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
1: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
2: Demana cita al 609-52-23-24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 2334.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.

0: Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
1: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
0: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
1: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Rura. Els sindicats d'habitatges disposen a col·lapsar Barcelona, a tallar l'accés per plaça que Espanya i la Meridiana. La Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya ha fet una crida a tallar el trànsit en el sud com al nord de Barcelona com a resposta a la derogació dels 12 decrets. En una publicació ahir, l'entitat demana bloquejar-ho tot amb talls de trànsit a Meridiana, Fabra i Puig i plaça Espanya a partir de 7:45. Mentre el sindicat de llogateres planteja una vaga general imminent després de la caiguda dels 2 decrets d'habitatge, la seva portaveu, Carme Arcarazo, declaracions als mitjans abans de l'assemblea oberta a plaça Catalunya, on es manté l'acampada, ha assegurat que parlen amb diversos sindicats laborals, Comissions Obreres, UGT i CGT, per encaminar-se cap a una aturada els pròxims mesos.
2: La vaga general, sobretot, s'organitza i, per tant, caldrà moltíssima gent els propers mesos, és a dir, piquets, extensió, xerrades... Caldrà una feina ingent, comitès per barri. Tot això seran alguns dels temes que podrem començar a parlar avui. Teníem claríssim que passés el que passés avui amb el decret Mari Carmen, això era només el principi. I així serà.
1: Els bombers han atès des de les 11 del matí d'ahir fins a les 6 de la tarda d'avui 304 avisos arran del temporal de pluja que assola bona part de Catalunya, principalment la meitat sud. La majoria d'incidències s'han atès de les comarques del Baix Ebre i el Montsià. Una vintena d'actuacions han requerit el salvament de persones. El telèfon del 112 ha rebut 611 trucades fins a les 4 de la tarda. I alerten de l'increment de càrregues de feina als jutjats catalans en l'obertura de l'any judicial. La presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mercè Cassó, ha explicat que el 2025 hi va haver 1.300.000 assumptes nous, un 2% més que l'anterior. L'augment acumulat en els últims 5 anys, però arriba al 28%. Cassó també ha anunciat que treballa en un pla estratègic per impulsar la carrera judicial a Catalunya. I admès a tràmit la demanda civil que l'activista i extreballador d'Òmnium Cultural Òscar Campos ha interposat contra l'agent de la Policia Nacional que va mantenir una relació amb ell per infiltrar-se en el moviment independentista gironí. L'activista demana que es condemni l'agent per intromissió il·legítima en el seu dret fonamental a la intimitat i que se la condemni a pagar una indemnització de més de 152.000 euros pel perjudici que li va provocar. I Salut detecta 1.300 càncers de mama a les comarques de Ponent en els 30 anys del programa de cribatge. La majoria s'han detectat en estadis inicials, fet que, per sort, ha millorat el diagnòstic.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bona tarda. Segons ha informat la Policia Nacional, el proper dijous 5 de novembre de 2026 tindrà lloc una nova campanya per expedir o renovar el document nacional d'identitat, DNI, per primera inscripció, caducitat o pèrdua al municipi. També es podrà tramitar la primera expedició o la renovació del passaport. Tot el tràmit es realitzarà a la unitat mòbil que s'instal·larà en la zona de l'aparcament del carrer de Rosalía de Castro, al costat de l'Ajuntament d'Abrera, i les entregues es realitzaran el mateix dia. Per reservar cita per a les tramitacions del DNI i o passaport, truqueu prèviament al telèfon de l'Oficina d'Atenció Ciutadana a l'OAC de l'Ajuntament d'Abrera, al telèfon 93 770 0325, en l'horari d'atenció a la ciutadania, és a dir, de dilluns a divendres de 9 a 2 i també les tardes de dimarts i dimecres en horari de 4:45 a 7. Hi ha un total de 40 cites disponibles per a la tramitació del DNI i o passaport al municipi. Cada tràmit requereix una cita independent, per tant, si una persona necessita tramitar tant el DNI com el passaport, haurà de reservar dues cites. Podeu consultar tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació, entitats, cultura.
3: Després de la pausa estival, el Cineclub Maruja Torres d'Abrera reprèn la seva activitat amb un nou cicle cinematogràfic centrat en el cinema de sèrie B. Les sessions tindran lloc a l'auditori del Centre Polivalent del Rabató a 7:45 del vespre, amb entrada gratuïta i oberta a tota la ciutadania. El fil conductor d'aquesta nova programació de tardor és el cinema de baix pressupost de les dècades del dels anys 40 i 50, contraposant una producció nord-americana i una d'espanyola, tal com explica Manel Benito, un dels impulsors del cineclub Maruja Torres d'Abrera.
4: Començarem aquest mes de setembre amb dues pel·lícules, un cicle de dues pel·lícules, amb el fil conductor d'allò que els americans diuen sèrie B, és a dir, pel·lícules de baix pressupost, que han tingut dificultat per ser rodades, produïdes, amb pocs diners, amb actors desconeguts, directors desconeguts, típica dels anys 40 i bona part dels anys 50. I llavors hem volgut contraposar dues pel·lícules, una americana i una altra espanyola. Passarem el dia 18 la primera pel·lícula, The Tour, una pel·lícula nord-americana, i el dia 2 d'octubre una pel·lícula espanyola, rodada a Barcelona per un director sabadellenc, Vida en sombres. Per tant, aquest discurs d'intentar posar en paral·lel dues produccions de baix cost amb les dificultats, a Espanya la censura de finals dels anys 40 i als Estats Units aquella producció de les sèries B fora dels circuits de producció de les grans productores i de l'Star System nord-americà. Aquesta reflexió que proposem al públic de poder veure dues pel·lícules que s'han convertit en dues joies, però que en el seu moment van ser produïdes com si fossin pel·lícules mainstream o industrials per cobrir la necessitat de les pantalles de cinema dels Estats Units.
3: Benito també destaca l'experiència de veure aquests films al Cineclub.
4: Un dels objectius importants del nostre projecte, està superbé, tenir un telèfon mòbil o un iPad o la tele i llavors veure la pel·li, llavors aturar-la, aixecar-se per prendre un iogurt i després tornar i veure una pel·li en tres sessions, però l'experiència de veure una pel·lícula en pantalla gran acompanyat del públic a les fosques i de seguit, crec que és una experiència diferent, és una altra experiència. Per tant, nosaltres oferim això, oferim una sala, crec que molt ben adequada per fer això, amb un acceptable so i una espectacular possibilitat de veure la pel·lícula en una pantalla gran, i llavors l'experiència és diferent. Pels que hagin vist la pel·lícula, que la puguin veure en aquestes condicions, i pel gran públic que no hagi vist aquestes dues pel·lícules ni a la tele ni en qualsevol altra plataforma, doncs els convidem no només a gaudir de la pel·lícula, sinó a gaudir de l'experiència de veure aquesta pel·lícula i poder després compartir-la amb la resta de l'auditori.
3: Tornem a recordar, divendres 2 d'octubre serà el torn de Vida en sombres, 1948, l'únic llargmetratge del sabadellenc Llorenç Llobet Gracia, protagonitzat per Fernando Ferran Gómez i Maria Dolores Pradera, una obra de metacinema que va patir la censura de l'època. Les projeccions es faran a 7:45 de la tarda a l'auditori del Centre Polivalent del Rabató, amb entrada lliure.
0: Abrera Informació, Salut Pública i Benestar.
3: Amb motiu del Dia Mundial del Cor, que se celebra el 29 de setembre, des de l'Ajuntament d'Abrera, a través del Servei de Salut Pública, s'organitza una sessió formativa per aprendre a reconèixer els signes d'un atac de cor i saber com actuar davant d'una situació d'emergència. L'activitat, que s'havia de celebrar aquest dilluns 28 de setembre passat a la tarda a la Casa de Cultura, ha quedat ajornada. Properament informarem de la nova data. Des de l'Ajuntament d'Abrera es continuen impulsant accions de promoció de la salut i prevenció de les malalties cardiovasculars, coincidint amb la commemoració del Dia Mundial del Cor. En aquest marc, properament, la Casa de Cultura acollirà la xerrada Sap reconèixer un atac de cor? Saps fer la RCP? Una proposta formativa adreçada a la ciutadania. La sessió anirà a càrrec de Carles Cervera, director d'ambulància, servimèdic i formador en RCP SB-B de la Semicciup, que oferirà eines i coneixements pràctics per identificar els signes d'un infart i saber com actuar davant d'una possible emergència cardiovascular, així com nocions bàsiques de reanimació cardiopulmonar. L'activitat compta amb un màxim de 22 participants. Es recomana, doncs, fer inscripció prèvia enviant un correu electrònic a saludpublica@abrera.cat. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'anima la ciutadania a participar en aquesta sessió, que ens permetrà adquirir coneixements que poden ser molt útils davant d'una situació d'emergència i contribuir a una comunitat més formada i preparada. Com dèiem, properament informarem d'aquesta nova data.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. A 5 bandes. Tota la informació des de 5 punts del dial. Ràdio Abrera, Ràdio Esparreguera, Ràdio Martorell, Olesa Ràdio, Ràdio Sant Esteve. A 5 bandes. L'informatiu del Baix Llobregat Nord.
3: Salutacions i benvingudes i benvinguts a una nova edició de les 5 bandes, que comencem, com sempre, amb les notícies més destacades d'aquesta setmana al Baix Llobregat Nord en forma de titulars. La policia local de Martorell posa en marxa un dispositiu estable de vigilància i prevenció als accessos ferroviaris del municipi amb el reforç de la unitat canina i en coordinació amb Mossos d'Esquadra, Policia Nacional i els serveis de seguretat de les estacions. L'Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires ha obert la convocatòria per cobrir una plaça de dinamitzador o dinamitzadora juvenil per a la Sala Jove. El ple de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat ha aprovat inicialment les ordenances fiscals per a l'any 2027 i gran èxit d'assistència i participació a la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera, que s'ha celebrat el divendres 25, dissabte 26 i diumenge 27 de setembre passats, a la que s'ha recuperat la gastronomia basada en la cuina tradicional catalana i en productes de proximitat. La policia local de Martorell posa en marxa un dispositiu estable de vigilància i prevenció als accessos ferroviaris del municipi amb el reforç de la unitat canina i en coordinació amb Mossos d'Esquadra, Policia Nacional i els serveis de seguretat de les diferents estacions.
5: L'Ajuntament de Martorell, a través de la policia local, ha posat en marxa el dispositiu Porta, amb el que s'estableix una presència policial planificada i continuada amb tasques de vigilància preventiva, patrullatge, observació i controls de pas, adaptant els controls als moments i franges de major afluència de passatgers. L'operatiu se centra en les infraestructures de Rodalia Renfe i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, amb especial atenció a l'entorn de l'estació de Renfe Martorell Central i actuacions també a l'estació de Ferrocarrils de la Generalitat Martorell Enllaç en funció de les necessitats operatives. La policia local incrementa la presència uniformada especialment a les zones de sortida de les estacions i als itineraris de connexió amb la via pública amb l'objectiu de prevenir situacions que puguin afectar la seguretat dels usuaris i detectar possibles infraccions o conductes delictives. El dispositiu compta també amb el reforç de la unitat canina de la policia local de Martorell. Entre els principals objectius del Porta hi ha prevenir la comissió de delictes, incrementar la vigilància als accessos i sortides, detectar conductes que puguin estar relacionades amb activitats delictives, millorar la seguretat dels usuaris i recollir informació policial que permeti detectar problemàtiques o patrons reiterats. Els agents presten especial atenció a situacions relacionades amb furts, robatoris, conflictes entre usuaris, conductes incíviques, alteracions de l'ordre i altres fets que puguin afectar la seguretat ciutadana. Amb aquest nou dispositiu, l'Ajuntament de Martorell continua desplegant mesures per prevenir, detectar i actuar davant de conductes que puguin afectar la seguretat i la convivència, intensificant la vigilància en punts estratègics del municipi.
3: El darrer ple de l'Ajuntament d'Olesa ha aprovat inicialment les ordenances fiscals per al 2027. La proposta congela la quota fixa de la taxa de residus en 211 euros després que el municipi hagi superat el 60% de recollida selectiva, mentre que l'IBI urbà augmentarà un 3,5%. En el cas dels residus, però, s'incorpora un tram variable de 122,59 euros vinculat al mal ús del nou sistema de recollida.
6: Pel que fa a l'IBI, el regidor d'Hisenda, Joan Martínez, va explicar que el tipus de gravamen augmentarà un 3,5% per als béns urbans i un 0,95% per als rústics. Un dels punts que va generar més debat va ser la taxa de residus. El regidor de Medi Ambient, Ivan Carreira, va defensar que el tram variable de 122,59 euros servirà per cobrir els sobrecostos derivats del mal ús del sistema, com no utilitzar la targeta d'accés als contenidors o abandonar deixalles a la via pública.
7: Hi ha una part d'olesans que estan sent insolidaris amb la resta i que encara no han passat a recollir la targeta per obrir els contenidors o que, tot i tenir-la, mai no l'han utilitzat. Aquesta gent genera residus i molts d'aquests són els que acaben abocats fora dels contenidors. Aquests abandonaments provoquen molèsties a tothom, a les veïnes i veïns que tenen problemes per aprovar-se en alguns contenidors, olors que obliguen a augmentar la neteja de les bateries i treballs extraordinaris als treballadors i treballadores de l'empresa de recollida de neteja, a qui no vull deixar passar l'ocasió per agrair la gran feina que fan perquè s'hi deixen la pell. Crec que si alguns veiessin l'esforç humà que comporta la recollida de bosses i la intensitat de neteja que es fa cada dia, se'ls cauria la cara de vergonya i deixarien de dir moltes bestieses que s'estan dient. Com a nota, tenim unes 15 bateries molt conflictives dins del municipi que es netegen amb la hidro cada dia. Cada dia. Hem augmentat el servei de recollida de abordaments a 3 equips de dilluns a dissabte i un els diumenges.
6: També s'actualitza la taxa dels guals tant en sòl residencial com industrial d'acord amb els valors de l'Agència Tributària de Catalunya. Les ordenances van quedar aprovades amb els 11 vots de l'equip de govern, format per el bloc Esquerra Republicana i Junts, i els 10 en contra de l'oposició.
3: L'Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires ha obert la convocatòria per cobrir una plaça de dinamitzador o dinamitzadora juvenil per a la sala jove. Les persones interessades poden presentar la sol·licitud juntament amb la documentació requerida fins al 9 d'octubre a través de la seu electrònica o presencialment al CIAC.
8: Entre les funcions del lloc de treball hi ha l'assessorament i la informació en matèria de joventut, la dinamització de grups de joves i l'organització de tallers, activitats i projectes adreçats a aquest col·lectiu. Per participar en el procés de selecció cal disposar, com a mínim, d'un títol de batxillerat o d'un cicle formatiu de grau superior, acreditar el nivell de suficiència segur de català i aportar el certificat que acrediti l'absència d'antecedents per delictes de naturalesa sexual. Es valorarà l'experiència professional o de voluntariat en activitats d'informació o dinamització juvenil, la formació en l'àmbit de la joventut i les titulacions relacionades amb el lleure infantil i juvenil, l'ensenyament i l'animació socioesportiva, l'educació, l'educació social, la pedagogia o la psicologia. S'ofereix un contracte de 20 hores setmanals amb una durada de 6 mesos i el període de prova corresponent. L'horari serà flexible de dilluns a diumenge, adaptat a les necessitats del servei. La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la vida laboral actualitzada i una còpia del DNI i de la titulació requerida.
3: Gran èxit d'assistència i participació a la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera, que s'ha celebrat el divendres 25, dissabte 26 i diumenge 27 de setembre passats, a la que s'ha recuperat la memòria dels porrons i l'esperit dels restaurants d'Abrera amb la seva gastronomia basada en la cuina tradicional catalana i en productes de proximitat. La fira es va inaugurar divendres a la tarda al barri del Robato amb el tradicional concurs d'aixecament de porró i dissabte i diumenge l'hem pogut gaudir al parc de Can Morral amb diverses propostes i activitats. Sentim l'alcalde d'Abrera, Jesús Naharro, la regidora de Turisme i Promoció de la Vila, Maite Novell, i la regidora de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Arantxa Galofré.
9: Ja hem començat la fira dels porrons, ja ha començat aquí al Robato. Concursos, impro show i un bon sopar, però sobretot, molt bona gent. Vinga, animeu-vos i venim a la Fira dels Porrons.
10: Seguim gaudint de la 7a edició de la Fira Gastronòmica dels Porrons. Enguany, amb gran èxit de participació. Aquí tenim 17 tractoristes i ara aquí a darrere tenim ja que farem la ballada de gegants. Ple d'activitats, de cultura, de tradició, de tastets, gràcies als restauradors, que hem tingut enguany també molts restauradors. Aquesta fira ja està sent un gran referent a la comarca i seguirem l'any que ve amb més i millor.
11: Gràcies també a les nostres entitats culturals d'Abrera, els geganters, el Bram de Foc, els tractoristes que avui han vingut aquí també a la plaça Can Morral i seguim aquí amb la Fira dels Porrons. Moltes gràcies als abrerencs i abrerenques per participar un any més.
3: Per part de les persones assistents a la fira, la valoració també és molt positiva. Els i les escoltem en declaracions al Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera i a Ràdio Abrera.
12: Pues ha sido súper relajante la combinación de la música, la pintura con el vino, que además no lo había vivido nunca, el tema de pintar con vino ha sido súper bonito y bueno, al final yo creo que nos hemos relajado todos un montón y con la música de fondo ha sido maravilloso.
13: Doncs molt maca, la recomano moltíssim. He vingut pensant de fer una activitat diferent, però la veritat que la combinació del vi, de pintar i de la música et dona un toc, et treu una miqueta de la rutina i la recomano molt. O sigui que us animo que la feu. I aquest és el punt que he pintat.
14: Bueno, doncs m'agrada moltíssim la Fira dels Porrons per 7è any. Està molt bé que l'Ajuntament faci coses pel poble i la veritat que és un èxit sempre. Cada any hi ha moltíssima més gent i és superxuli. Me encanta.
15: Me parece súper bien que Abrera monte estas fiestas en el pueblo, que súper agradecidas y esperamos pasarlo súper bien, que seguro que nos lo vamos a pasar súper bien, segurísimo.
16: Estic molt contenta de participar al concurs de porrons d'Abrera.
3: Dissabte i diumenge al parc de Can Morral hem pogut degustar les propostes dels restauradors i restauradores comprant el mercat de productors, productores i artesans i artesanes de proximitat i veure l'exposició i mostra de porrons històrics. Pels més menuts i menudes, durant el cap de setmana s'han organitzat diferents tallers i activitats infantils i hem comptat amb animació musical i actuacions. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'agraeix la participació a tots els establiments, productors i productores de proximitat i entitats abrerenques a la 7a edició de l'esdeveniment gastronòmic i cultural i també a totes les persones assistents. Podreu veure una selecció d'imatges al perfil d'Instagram @abrerainfo i als webs abrera.cat i radioabrera.cat. La Fira de Vins Vimart serà l'estrella del segon cap de setmana de la Festa del Roser de Martorell. El pregó d'Empar Moliner i els concerts de Siderland i la Festa Flash FM seran altres moments destacats de la programació.
5: La Fira de Vins de Martorell, el Vimart, arriba a la 15a edició com a acte central del segon cap de setmana del Roser. La cita aplegarà demà dissabte a la tarda cellers i productors de vi i establiments gastronòmics al voltant de la plaça de l'Església. Rosa Cadenes és la regidora de Promoció Econòmica, Comerç, Mercats i Turisme de l'Ajuntament de Martorell.
17: Per les festes del Roser, com cada any, tenim el Vimart. El Vimart, que és aquesta fira de vins que la veritat és que cada vegada tenim més èxit perquè ve més gent, perquè hi ha més representació de cellers i de gastronomia, que com sempre ens oferiran doncs, la restauració de Martorell, que portarà els seus plats, les seves tapes, que podem degustar a la plaça de l'Església en tot l'entorn, i també els cellers que venen totes les denominacions d'origen i representacions de la zona. I que jo recomano a tothom que participi, perquè la veritat és que és una festa molt agraïda i que ho passem tots molt bé.
5: La tarda de dissabte començarà, però, amb la Festa del Mos, que arrencarà la Rambla de les Bòbiles i acabarà la plaça de la Vila. Des del balcó de l'Ajuntament, la periodista Empar Moliner oferirà el pregó. Pel que fa als concerts de les nits del Roser, avui divendres, a l'aparcament del Vapor, actuarà Siderland a 11:45 de la nit, una de les bandes catalanes de pop electrònic més festives i enèrgiques del moment. A la 1 de la matinada, DJ Quim Martínez punxarà amb els hits del moment amb música urbana i electrònica. Demà dissabte, el mateix espai acollirà els 80 principals a 11:45 de la nit i la Festa Flash FM a 1:45 de la matinada. Però hi ha moltes propostes més durant tot el cap de setmana. Podeu consultar el programa a l'agenda del martorelldigital.cat o a l'aplicació Fes Martorell.
3: La pista coberta Francesc Castellet de Sant Esteve Sarrovires acull dissabte a la tarda el concert solidari La Sinfonia dels Herois, un projecte musical que busca donar visibilitat a les persones afectades per tumors cerebrals i contribuir a la investigació oncològica.
8: El projecte està liderat pel doctor Andreu Gavarrós, cap del Servei de Neurocirurgia de l'Hospital Universitari de Bellvitge i músic de la banda de rock d'Origen.
18: Doncs sí, és un projecte que vam començar en solitari amb el meu grup, amb la meva banda de rock d'Origen, que és el que faig amb les meves estones lliures, tocar el piano, composar, i després vam convertir-ho en un projecte d'hospital. Ara en realitat és un projecte de l'Hospital Universitari de Bellvitge, i aquest cicle de concerts que estem fent per Catalunya doncs és una part més d'aquest projecte, perquè es va gravar un disc amb pacients, músics, operats de tumors cerebrals, i es va fer un concert de presentació d'aquest disc i es va fer un documental explicant les històries dels pacients que han participat en aquest projecte. I li hem donat un pas més en el projecte i els darrers dos anys doncs, estem fent una gira per tot Catalunya.
8: Les entrades es poden adquirir en la web Tickets Actura o en taquilla moments abans del concert. El preu de l'entrada és de 12 euros. L'esdeveniment comptarà la participació de personalitats i entitats de Sant Esteve.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera i en el marc de l'Abrera Igualitària i l'Abrera Saludable, un any més es segueix impulsant, promovent i fomentant la vida activa i saludable de la gent gran amb una nova edició de la Setmana de la Gent Gran, amb una àmplia oferta de propostes gratuïtes adreçades a persones a partir de 60 anys, amb l'objectiu d'apropar-les a les activitats que trobareu als casals de la gent gran d'Abrera durant tot l'any. Tallers, caminades, activitats lúdiques, xerrades i propostes de sensibilització. El programa inclou tallers de ceràmica i memòria, risoteràpia, un got talent, una caminada, xerrades, activitats de prevenció de l'Alzheimer, un bingo musical, un cinefòrum i un taller de mobilitat segura, entre d'altres propostes. Júlia Mirtos, la regidora de Gent Gran.
19: La Setmana de la Gent Gran és la setmana en què, juntament amb entitats especialitzades en aquesta etapa de la vida, fem una mostra de diferents activitats, xerrades i tallers, on es tracten els temes que importen a la nostra gent gran. Enguany, a més, posem en marxa i us presentem dues noves activitats del programa de Gent Gran que es realitzaran durant tot el curs. Aquestes són el futbol més 60 i les caminades més 60. També és el moment en què les associacions de Gent Gran d'Abrera fan les seves activitats que ofereixen durant tot l'any, però concentrem l'acció en aquesta setmana per tal que tothom qui vulgui conèixer el projecte de Gent Gran d'Abrera el pugui conèixer. És una mesura més que entomem per tal que totes les persones grans que vulguin es puguin dirigir a les activitats que desenvolupem tant al nucli com als barris i mantenir-se en xarxa i actius. Així doncs, tenim per endavant una setmana de la gent gran repleta d'activitats adaptades a tots els interessos i possibilitats, pensades en clau de gent gran i per la gent gran. I és per aquest motiu que us convido a tothom, a tota la família, a conèixer el que fem des de la gent gran d'Abrera. Esteu totes i tots convidades a la setmana de la gent gran d'Abrera.
3: A continuació us detallem les activitats programades en el marc de la setmana de la gent gran d'Abrera de 2026. El dilluns 5 d'octubre de 10 a 11 del matí hi haurà la xerrada sobre acompanyament i beneficis de tenir un animal de companyia a la tercera edat a càrrec de Mascot Center amb gossos i marxandatge, i de 4 a 2 quarts de 6 de la tarda s'hi farà també la xerrada El cuerpo grita lo que tú callas, mentre que el dimarts 6 d'octubre concentrarà dues activitats. Al matí de 10 a 12 un taller sobre prevenció d'Alzheimer a càrrec de la farmàcia Rocamora, i a la tarda de 17 a 18.30 un bingo musical a càrrec de la AFA. El dimecres 7 d'octubre de 17 a 20 tindrà lloc un cinefòrum amb la pel·lícula La gran Lillian Hall, també a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer d'Abrera. El divendres 9 d'octubre de 10 a 12 un taller de mobilitat segura a càrrec dels Mossos d'Esquadra. I finalment, la Setmana de la Gent Gran d'Abrera 2026 es clourà el diumenge 25 d'octubre amb la tradicional caminada de la gent gran, prevista inicialment pel diumenge 4 d'octubre, però que a causa de la previsió meteorològica es va ajornar aquesta nova data. Podeu consultar tota la informació al websabrera.cat i radioabrera.cat.
20: Les emissores del Baix Llobregat Nord en emissió conjunta. Ràdio Abrera, Ràdio Esparreguera, Ràdio Martorell, Olesa Ràdio, Ràdio Sant Esteve.

0: Sergi López ens ho explica.
1: És una obra, mira, que és molt més difícil d'explicar en paraules que de veure. De veure és, bueno, és una comèdia, hi ha gent que diu que és una comèdia existencial, estic jo sol a l'escenari, però faig molts personatges i, en canvi, una cosa que és una mica particular d'aquest espectacle és que tots els personatges són iguals. I això resbalça el públic, fa riure i els porta l'espectacle en un lloc una mica més estrany, més surrealista i això, una mica més diferent, una mica particular, original. El fer comèdia i tenir el sentit de l'humor vol dir que és fàcil de veure, és més fàcil de veure que d'explicar, de fet.
0: L'actor considera que una de les claus de la vigència de Nonslum és que no tracta d'un temps exacte, sinó de qüestions que continuen formant part de la condició humana. La funció s'emmarca en la programació de la Festa del Roser de Martorell i les localitats es poden comprar al web entrades.martorell.cat.
2: Olesa celebra aquest cap de setmana una nova edició de la Festa dels Micalets, que del 2 al 4 d'octubre tornarà a transportar el municipi a principis del segle XVIII amb recreacions històriques, campaments, visites guiades, tallers, música i les tradicionals batalles.
3: La festa arrenca avui divendres amb la presentació a Cal Puiggener i a 7:45 el seguici pels carrers d'Olesa fins a la plaça de Catalunya. Dissabte es concentrarà el gruix de les activitats. La plaça Nova i els voltants de l'església acolliran durant tot el dia el Mercat Barroc, mentre que Cal Puiggener i la plaça de la Cendra es convertiran en campaments militar i civil. També hi haurà jocs d'època, tallers i activitats familiars. Un dels actes centrals serà el Consell de Guerra, que es representarà a les 12 i a les 5 a l'Església de Santa Maria. A la 1, el Memorial 158 acollirà l'acte institucional i a 7:15 arribarà la gran batalla al Parc dels Estricadors. La jornada acabarà amb sopar popular i música al porxo de Santa Oliva. Ho ha explicat Adrià Carrera, de la Festa dels Micalets.
4: Els actes en si es mantenen pràcticament igual que sempre, perquè sempre diem que si una cosa funciona, no la toquem, perquè agrada, perquè la gent ens deixa molt bones valoracions quan preguntem o a posteriori la gent li agrada molt com estan. Crec que l'any passat ja vam fer alguns canvis, com pot ser la reubicació de les batalles. Són dos canvis que van agradar molt, per tant, no els tocarem, tot i que a la batalla urbana del diumenge sí que és cert que s'hi fa abans una desfilada que començarà des de l'Ajuntament, amb la qual li donem una miqueta més de llargada, tot i que la batalla en si començarà com l'any passat des de la plaça de la Sardana cap amunt.
3: Diumenge destaca la fira de degustació a la plaça Nova i a les 12 la batalla urbana pels carrers del nucli antic, que acabarà amb l'ajusticiament del capitán Maria. També hi haurà danses tradicionals i a les 5 la pedregada posarà el punt final a la festa.
2: A partir d'avui, infants, joves i famílies podran apropar-se a la biblioteca municipal per gaudir d'un nou servei, l'espai de jocs de taula, que estarà disponible els divendres i els dissabtes. D'aquesta forma, la regidoria d'infància en marxa la proposta del Consell d'Infància i Adolescència de crear una zona de jocs de taula a la Biblioteca de Sant Esteve.
5: El nou servei estarà obert els divendres de 3 a 7 de la tarda i els dissabtes de 10 del matí a 1 del migdia. La zona de joc estarà ubicada a la sala d'activitats, que durant aquests dies i franges horàries estarà reservada per a aquesta finalitat. Cada trimestre es publicarà el cartell en els horaris actualitzats. S'han adquirit 30 jocs de taules de temàtiques molt variades i per a diverses franges d'edat. A la posada en marxa d'aquest nou servei, la regidoria d'Infància dona compliment a l'acord del Consell d'Infància i Adolescència de dotar la biblioteca d'un espai de jocs de taula. El Consell és un òrgan de participació on els infants i adolescents poden expressar les seves opinions, formular propostes i participar en la vida del municipi, contribuint així a enriquir les polítiques i actuacions municipals des de la seva perspectiva.
2: Abrera, municipi que cuida. En marxa una nova edició de l'espai d'acompanyament familiar La Llavor, amb el qual s'ofereix acompanyament professional i un punt de trobada on poder fer tribu entre famílies que es troben en l'etapa de criança del primer any de vida dels seus nadons. L'alcalde d'Abrera, Jesús Navarro, acompanyat de la regidora d'Infància, Arantxa Galofré, i la tècnica d'igualtat, Esther Reales, han visitat aquest divendres 25 de setembre passat el nou grup d'aquest espai per tal de donar la benvinguda a les famílies que s'hi han apuntat per realitzar aquest acompanyament familiar. Des dels serveis d'infància i d'igualtat de l'Ajuntament d'Abrera es continuen oferint espais de suport i acompanyament a les famílies amb infants de 0 a 12 mesos. Sota el nom de La Llavor s'ofereix acompanyament professional i un punt de trobada on poder fer tribu entre famílies que es troben a l'etapa de criança del primer any de vida dels seus nadons. Enguany s'han posat en marxa dos grups. El primer es va realitzar durant els mesos de març, abril i maig, mentre que el segon ha començat aquest divendres 25 de setembre passat amb un total de 10 sessions fins al 4 de desembre.

0: Els temes que es tracten en aquestes sessions són, entre d'altres, les necessitats dels nadons en cada etapa evolutiva, evolució en el creixement dels nadons, descoberta de l'entorn, jocs i material, paper de l'adult, recursos i propostes de petits jocs, cançons i massatges, el contacte i l'aferrament segur i el vincle, comunicació amb el nadó, mirada i paraula, la son i el plor del nadó, les visites al pediatre, la lactància materna i artificial, la corresponsabilitat en les cures, la criança i la llar, el postpart, vivència dels referents i dels nadons o la relació amb la família. Podeu consultar tota la informació sobre la llavor als webs abrera.cat i radioabrera.cat. I fins aquí aquesta edició de les 5 bandes que hem fet possible. Absunta Mera des de Ràdio Martorell, Carles Miralpeix des de Ràdio Sant Esteve, Laura Martínez des d'Olesa Ràdio i des de Ràdio Abrera, el control tècnic Xema Bo i qui us parla Òscar Navarro. Ens retrobem la propera setmana aquí, a les 5 bandes.
1: Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula

ti, sino para quereros. Mi alma usa.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Rura. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, dormirà un període de reflexió per analitzar les conseqüències del no del Congrés als decrets d'habitatge. La Moncloa no descarta cap escenari, tampoc un avançament electoral, tot i que sosté que aquest divendres encara no està en aquesta pantalla. Mentre aquesta tarda hi ha hagut assemblea entre les persones acampades a la plaça Catalunya per decidir les properes accions de protesta. El sindicat de llogateres planteja una vaga general imminent després de la caiguda dels dos decrets d'habitatge. La seva portaveu, Carme Arcarazo, en declaracions als mitjans, ha assegurat que parlen amb diversos sindicats laborals, Comissions Obreres, UGT i CGT, per encaminar-se cap a una aturada els pròxims mesos.
2: La vaga general, sobretot, s'organitza i, per tant, caldrà moltíssima gent els propers mesos, és a dir, piquets, extensió, xerrades... Caldrà una feina ingent, comitès per barri. Tot això seran alguns dels temes que podrem començar a parlar d'avui. Teníem claríssim que passés el que passés avui amb el decret Mari Carmen, això era només el principi. I així serà.
1: I el setembre ha tancat amb més ocupació i més atur a causa de la regularització extraordinària de migrants que ha fet incrementar-se les llistes de persones que busquen feina. El nombre d'afiliats a la Seguretat Social va superar els 4 milions, un màxim històric, i els desocupats van créixer a les 330.000 persones. El secretari de Treball és Paco Ramos.
3: Sense aquestes afiliacions provinents de la regularització no haurien superat els 4 milions d'afiliacions i també això, el volum d'aturats registrats sense ocupació anterior també la majoria són provinents del procés de regularització.
1: El Servei Meteorològic de Catalunya emet un avís de perill per intensitat de pluja de grau 5 sobre 6 per diumenge dia 4 a la franja de la mitjanit fins a les 6 de la matinada a les comarques del Barcelonès, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, el Maresme i la Selva. L'avís vermell implica la possibilitat de superar els 40 litres d'aigua en mitja hora. I la mesa del Parlament ha destituït la directora de Govern Interior de la Cambra, Anna Torné, que al seu torn ha presentat a l'òrgan una escrita denúncia per suposat assetjament laboral per part de la secretària general del Parlament, Clara Marsan. Torné ha explicat que el passat dijous en plena baixa laboral va rebre una notificació electrònica informant-la de la seva destitució motivada davant la mesa per un informe, han dit, molt genèric elaborat per Marsan. També ha afegit que estudia el seu advocat presentar un recurs contra aquesta decisió.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Abrera, municipi que cuida. En marxa una nova edició de l'espai d'acompanyament familiar La Llavor, amb el qual s'ofereix acompanyament professional i un punt de trobada on poder fer tribu entre famílies que es troben en l'etapa de criança del primer any de vida dels seus nadons. L'alcalde d'Abrera, Jesús Navarro, acompanyat de la regidora d'Infància, Arantxa Galofré, i la tècnica d'Igualtat, Esther Reales, han visitat aquest divendres 25 de setembre passat el nou grup d'aquest espai per tal de donar la benvinguda a les famílies que s'hi han apuntat per realitzar aquest acompanyament familiar. Des dels serveis d'Infància i d'Igualtat de l'Ajuntament d'Abrera es continuen oferint espais de suport i acompanyament a les famílies amb infants de 0 a 12 mesos. Sota el nom de La Llavor s'ofereix acompanyament professional i un punt de trobada on poder fer tribu entre famílies que es troben a l'etapa de criança del primer any de vida dels seus nadons. Enguany s'han posat en marxa dos grups. El primer es va realitzar durant els mesos de març, abril i maig, mentre que el segon ha començat aquest divendres 25 de setembre passat amb un total de 10 sessions fins al 4 de desembre. Els temes que es tracten en aquestes sessions són, entre d'altres, les necessitats dels nadons en cada etapa evolutiva, evolució en el creixement dels nadons, descoberta de l'entorn, jocs i material, paper de l'adult, recursos i propostes de petits jocs, cançons i massatges, el contacte i l'aferrament segur i el vincle, comunicació amb el nadó, mirada i paraula, la son i el plor del nadó, les visites al pediatre, la lactància materna i artificial, la corresponsabilitat en les cures, la criança i la llar, el postpart, vivències dels referents i dels nadons o la relació amb la família. Podeu consultar tota la informació sobre La Llavor als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació, promoció econòmica.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera es continua apostant per la formació com una eina clau clau per afavorir l'ocupabilitat i la qualificació professional de la ciutadania, oferint accions formatives adaptades a les necessitats del mercat laboral. En aquesta línia, el Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera t'obrirà el període d'inscripcions per a dos cursos que s'iniciaran al setembre. D'una banda, el curs de neteja d'instal·lacions que s'adreça a persones inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Aquest curs té com a objectiu proporcionar els coneixements i les competències necessàries per desenvolupar tasques de neteja i manteniment d'espais i equipaments, millorant així les oportunitats d'inserció laboral de les persones participants. La formació es durà a terme el 30 de novembre en horari de 9 a 2 a les aules del Departament de Promoció Econòmica. De l'altra, també estan obertes les inscripcions pel curs de vetllador-vetlladora escolar que s'impartirà el dimarts 13 d'octubre, adreçat a persones aturades majors de 18 anys, inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera i que disposin del títol de monitor o monitora de lleure o d'una formació relacionada. Les persones que el cursin podran aprofundir en aspectes com les funcions i responsabilitat del vetllador-vetlladora, els principis de l'escola inclusiva, les diferents tipologies de necessitats educatives especials, les estratègies d'acompanyament a l'alumnat i les tècniques bàsiques de prevenció d'accidents i suport a l'autonomia personal, entre d'altres. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció o demanar més informació al Departament de Promoció Econòmica, ubicat al Mercat Municipal, primera planta, al carrer de Martorell número 20, trucant al telèfon 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. L'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 4:45 a 7 de la tarda.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
5: A Abrera gaudim dels patis oberts, un espai per fer esport, jugar i compartir temps amb família.
6: Cada dissabte a la tarda de 4 a 8 i cada diumenge al matí de 10 a 2, el pati de l'escola Ernest Lluc obre les portes amb accés lliure i personal esportiu de suport per ajudar, orientar i dinamitzar activitats.
5: Hi trobaràs una gran pista poliesportiva amb cistelles i porteries i una zona de jocs infantils i sorral, en un entorn segur i accessible per practicar activitat física, divertir-te i relacionar-te amb altres infants, joves i famílies.
6: L'accés al pati de l'escola Ernest Lluc es fa pel carrer d'Antonio Machado. Recorda que, en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. I consulta els horaris especials durant les vacances escolars a abrera.cat i a les xarxes socials municipals.
5: Patis oberts d'Abrera. Vine, participa i gaudeix de l'oci i l'esport en comunitat.
7: T'hi esperem.
0: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.
8: Música i informació. Ràdio Abrera.
9: A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
1: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
0: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu. Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu. Per tu i per les nostres famílies.
2: Tens tanta red flag.

0: seguiré les teves passes, perquè no sé si van...
1: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Dues mobilitzacions per tallar el trànsit en protesta contra el rebuig polític al decret Mari Carmen afecten la circulació de vehicles als dos extrems de Barcelona, Avinguda Meridiana, amb Fabra i Puig, i plaça Espanya, Gran Via. El sindicat de llogateres a Barcelona ha decidit en assemblea començar a treballar per organitzar una vaga general imminent. La votació s'ha fet amb alçada i ha estat l'últim punt d'aquesta reunió convocada després de la caiguda d'aquests dos decrets. La seva portaveu, Carmen Carazo, ha dit que ara és el moment d'anar més enllà i no quedar-se en mínims.
3: Estem parlant de mesures que ja no són de mínims, ja no són mesures d'urgència com ho era el decret Mari Carmen, sinó que ara estem parlant de mesures que realment puguin revertir la situació de l'habitatge i de l'especulació al nostre país, de dalt a baix. Per tant, baixades massives de lloguer, contractes indefinits, impost a la riquesa per l'adquisició massiva d'habitatge públic, prohibició efectiva de les compres especulatives, i la idea és que la ciutadania pugui dir la seva i pugui refermar aquesta voluntat que el sindicat té d'anar més enllà.
2: I Protecció Civil ha deixat sense efecte les restriccions a mobilitat interurbana a les comarques de l'Ebre després que Interior ha rebaixat el pla Inuncat. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès, això sí, un avís vermell de perill per intensitat de pluja de 5 sobre 6 per diumenge 4 entre la franja de les 6 de la matinada per comarques com el Barcelonès, el Vallès Occidental, l'Oriental, el Maresme i la Selva. Poden caure fins a 40 litres a mitja hora. Ens n'ha parlat la directora del Meteocat, Sarai Sarroca.
4: Una segona perturbació, de fet, que s'està formant ja a la zona del Mediterrani, just davant de la costa de Múrcia, i que tendirà a pujar cap a nosaltres. Això facilitarà que seguim encara sota la influència de la inestabilitat, de vents de component marítima, i per tant que de cara també la jornada de demà a la tarda, sobretot vespre i matinada de diumenge, la situació pugui tornar-se a complicar. De fet, si podeu consultar també els avisos que emetem des del Servei Meteorològic de Catalunya, veureu com hem marcat ja algunes comarques amb color vermell, sobretot per la matinada de diumenge.
2: Entre les 6 de la matinada i les 12 del migdia, l'avís passa a taronja des del Garraf fins a l'Alt Empordà, amb una situació que també afecta el litoral. L'avís taronja és el que afecta tot el litoral del Vallès i Ginorès el dissabte. Els bombers han rebut 304 avisos per incidències des de l'inici de l'episodi, el Baix Ebre i el Montsià, i han fet una vintena d'actuacions per evacuar tant persones com animals que també han quedat aïllats en els aiguats.
1: Música i informació. Ràdio Abrera. Un impacte, una llum malmesa que no t'aturi.
5: Fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
6: Reparació i canvi de llunes, impactes, tintat, fars, alçavidres, sostres solars i calibratge ADAS.
7: Treballem amb les principals companyies d'assegurances i formem part de Glass Talleres.
5: Demana cita al 609 52 23 24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
6: Martorell Glass t'ofereix Somos Maquineros.
8: DJ Rufo presenta Somos Maquineros. El programa de máquina de Radio Obrera. Somos Maquineros. Con los mejores temas desde los 90 hasta hoy. Remember, sonido hard y todos los estilos, porque somos maquineros. Todos los viernes de 9 a 10 de la noche, la máquina se vive en Radio Obrera. Somos maquineros con DJ Rufo.
9: ¡Vámonos! Muy buenas noches y bienvenidos a Somos Maquineros, el programa maquinero que hacemos en Radio Obrera todos los viernes de 9 a 10 de la noche en el 107.9 de la FM. Ya estamos aquí, lo cual... Vamos a empezar con una sesión de un servidor que se llama Hard and Máquina. Temazos de Hard y Máquina para todos vosotros. ¡Comenzamos!

0: Bueno, hasta aquí el programa de hoy con la sesión de Hard a Máquina de DJ Rufo. Espero que os haya gustado y nos escuchamos, como cada viernes, aquí en Radio Obrera, de 9 a 10 de la noche. Y si no, a través de las 3w.radioobrera.cat. ¡Nos escuchamos la próxima semana!
1: Un impacte, una llum malmesa que no t'aturi.
2: Fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
3: Reparació i canvi de llunes, impactes, tintat, fars, alçavidres, sostres solars i calibratge ADAS.
4: Treballem amb les principals companyies d'assegurances i formem part de Glass Talleres.
2: Demana cita al 609 52 23 24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
4: Martorell Glass t'ha ofert Somos Máquina.
5: Radio Abrera. Notícies en xarxa.
6: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Protecció Civil ha deixat sense efecte les restriccions a la mobilitat interurbana a les comarques de l'Ebre després de l'episodi de pluges intenses, però demana precaució a la ciutadania. Encara hi ha 1.200 abonats afectats pels talls elèctrics. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís vermell de perill d'intensitat de pluja de 5 sobre 6 per aquest diumenge 4 d'octubre a la franja horària de mitjanit fins a les 6 de la matinada, al Barcelonès, al Vallès Occidental, a l'Oriental, al Maresme i a la Selva. Es poden superar els 40 litres d'aigua en mitja hora. Sarai Sarroca és directora del Meteocat.
7: Que seguim encara sota la influència de la inestabilitat, de vents de component marítima i, per tant, que de cara també la jornada de demà a la tarda, sobretot vespre i matinada de diumenge, la situació pugui tornar-se a complicar. De fet, si podeu consultar també els avisos que emetem des del Servei Meteorològic de Catalunya, veureu com hem marcat ja algunes comarques amb color vermell, sobretot per la matinada de diumenge.
6: La vista taronja afecta el Garraf, des del Garraf fins a l'Empordà, tot plegat dissabte, que també afecta el Vallès i el Gironès. El president espanyol, Pedro Sánchez, ha obert un període de reflexió per analitzar les conseqüències del no al Congrés dels decrets d'habitatge. La Moncloa no descarta cap escenari, fins i tot l'avançament electoral. El sindicat de llogateres de Barcelona ha decidit en assemblea aquesta tarda començar a treballar per organitzar una vaga general. Escoltem la seva portaveu, Carme Alcaraz.
8: Estem parlant de mesures que ja no són de mínims, ja no són mesures d'urgència com ho era el decret Mari Carmen, sinó que ara estem parlant de mesures que realment puguin revertir la situació de l'habitatge i de l'especulació al nostre país, de dalt a baix. Per tant, baixades massives de lloguer, contractes indefinits, impost a la riquesa per l'adquisició massiva d'habitatge públic, prohibició efectiva de les compres especulatives.
6: Demà a les 12, manifestació convocada a Madrid per al sindicat d'inquilines i el sindicat de llogateres n'ha convocat una a les 7 de la tarda a l'Hospitalet. I una cita ineludible al cap de setmana a les colles castelleres preparades pel 30è concurs de castells, cita bianual a la Tarraco Arena Plaça de Tarragona. Diumenge actuaran 12 de les millors colles i els castellers de Vilafranca, dominadors d'aquesta cita els últims 25 anys, miraran de revalidar la victòria del 2024. Que no hi podeu anar, no patiu, perquè podeu veure-ho per les televisions locals i la xarxa Més, gràcies a la coproducció de TAC12 i la xarxa. En aquest concurs hi assisteixen 11.000 persones i 400 periodistes. Per tant, no us ho podeu perdre més. Renfe reforçarà el servei ferroviari perquè hi podeu assistir i, si no, ja us dèiem, a través.
5: Música i informació. Ràdio Obrera.
9: Ladies and gentlemen, welcome, welcome, welcome.
10: Bienvenidos al Power.

0: corazón.
1: Hora 23.
2: Te lo dije muy clarito.
3: Permanece a la escucha.
1: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
4: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
5: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Hora 23.
1: Te lo dije muy clarito.
2: Permanece en la escucha.
3: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Abrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
1: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
0: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
1: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
0: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Hora 23.
4: Permanece la escucha.
5: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
3: Hora 23.
5: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
3: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
5: A Ràdio Abrera, Hora 23.
6: Ràdio Reloj.
7: 12 de la noche en la...

0: Ràdio Abrera. Són les 12.
1: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.
2: El gegant de la ciutat, ara balla, ara balla.
3: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
4: DJ Rufo presenta Somos Maquineros. El programa de máquina de Radio Abrera. Somos Maquineros. Somos Maquineros. Con los mejores temas desde los 90 hasta hoy. Remember, sonido hard y todos los estilos. Porque somos maquineros. Todos los viernes de 9 a 10 de la noche, la máquina se vive en Radio Abrera. Somos Maquineros con DJ Rufo.

0: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
1: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
0: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. És la una.
1: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Radio Abrera, 107.9 FM.
2: A Radio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Radio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: No pots dormir?
1: No pots dormir? No pots dormir?
0: Treballes en el torn de nit? No trobes cap sèrie que t'enganxi? També a la nit. Ràdio Obrera.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les ures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir

abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
1: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
0: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
1: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
0: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
4: Fórmula 107.9.
5: Fórmula 107.9.

0: així.
1: A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
2: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
1: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
2: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera. Són les dues.
1: Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. Solo te pido por última vez. Amb tots els èxits del panorama nacional.

0: amb Jordi Quintana.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.